0: És a dir, dins d'aquella cova, dins de la funda, allà es pot crear molta vida. Allà es pot crear molt d'ambient a l'estiu.
1: Clar, molts animalons.
0: Molts animalons. Deixem-ho animalons, que sona molt millor que el que tots puguem imaginar en aquests moments. No només animalons des del punt de vista de... Mira quina vida que hi ha aquí, sinó sobretot, això pot fer un xup-xup, que a nivell d'olor, allò també pot ser molt fort.
1: L'olor suposo que deu ser, perquè clar, allò tancat així...
0: Allà fa tancat.
2: Però ha dit, jo, ara no sé si he sentit bé, que pot ser pels dits dels peus i pels dits de les mans també.
0: Sí, aquí no ho podeu escoltar, però en la imatge que compartia, que he preferit, és sort que no sigui televisió, que és ràdio, perquè així us estalvio tots els oients, en el kit que es veia, es veien els dits dels peus i els dits de les mans. Les silicones dels dits són més allargadetes. Aniríem fins la segona part del dit, com si diguéssim, saps? Ara em sortirà el metacarpiano, el bueno, jo amb els
2: os... Falangina, falangeta, no eren?
0: Sí, doncs un d'aquests. Diguem que fa la forma més allargadeta, mentre que la dels peus és més tuixudeta, és més grosseta, eh? I sobretot queda molt bé el dit gros del peu, perquè és molt difícil el dit gros del peu que allò quedi elegant. Sempre ha estat molt complicat coordinar un bon angle de tall del que seria la ungla, la proporció del dit, saps?
1: Clar, és que els peus, com que són diferents, tothom els té diferents i a més hi ha diferents tipus de peus.
0: Sí, d'això ens podries explicar, Marta, perquè ens has compartit aquesta setmana al grup de WhatsApp la, diguem-ne, la tipologia peuiana, podríem dir-ho així, que a més té noms de localitats, o sigui, és com si tinguessin procedència a la forma dels peus.
1: Sí, sí, suposo que deu ser com una herència genètica.
0: Sí, si és herència ens cobraran impostos, Marta? Si és herència haurem de pagar, haurem de fer una... Vostè de qui ha agradat aquests peus? Doncs ha de pagar l'impost de...
1: Si no, tallem els peus.
0: Oh, clar. Si no, ens quedarem un o dos dits, seria, per proporció. El 21% seria dos dits i un trosset, no, un trosset de l'ungla de l'altre.
1: Oh, t'imagines?
0: No, mira. No, sí, m'imagino, sí.
1: Sí, t'imagines. Sí,
0: no els hi donem idees. No els hi donem idees, que ja veuràs tu. Llavors, ho tens per aquí, Marta? Si no,
1: sí,
0: tu...
1: sí.
0: Vinga.
1: Sí, sí. Tenim el peu egipci.
0: Molt bé.
1: Que és el dit gros, que és el més llarg, i la resta van en desnivell.
0: Van desnivell.
1: Estan igualats.
0: Val. O sigui, comencem pel més... El que arriba més lluny és el dit gros. Sí. I cada cop són més curtets.
1: En definició, llavors van com bastant igualats, eh? No, no sobresurt un més que l'altre.
0: És bastant proporcionat de més a menys, no? Com
1: exacte.
0: Si diguéssim.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Després està el peu romà, que és el segon i el tercer... dit, igual de llarg que el dit gros.
0: Val. Jo aquí veig una... Aquí hi hauria debat, eh? Jo veig... A veure, David Morales, com ho veus? Jo veig que el primer... En veritat, a veure si esteu d'acord, eh? Perquè ens ha passat un gràfic preciós. El primer, jo diria que és un pèl més petit que el segon, aniria in crescendo fins al tercer, sí. I del tercer al cinquè aniria menguant.
1: Sí, i dic com una mica de cordillera.
0: Sí,
2: sí, ho dic perquè... com veure els gràfics de la borsa.
0: Sí, sí, totalment. Va pujant, sí, sí, sí. I després comença a baixar. Ho dic perquè el primer dit pot semblar més gran que el segon, però em sembla perquè és que la ungla és massa grossa. Si aquesta ungla del gràfic que ens han passat la retalléssim una mica, jo crec que el segon és un pèl més gran que el primer. Però bueno, tampoc no ens posarem allò fotofinish, eh? Allò d'anar medint...
1: No agafarem el peu de rei per marcar.
0: El peu de rei, efectivament, mai millor dit. El peu de rei per medir els peus, jo crec
2: el
0: que és
2: el... El rei ara mateix té altres coses en les quals pensar, jo
0: sí,
2: crec.
0: Efectivament, sí, sí, sí. Està pensant...
1: Vosaltres sabeu quin tipus de peu teniu?
2: És bueno, que, mira, Marta, si et dic que m'acabo de treure el mitjó i me l'estic mirant...
0: Ara tota Catalunya està mirant-se el peu.
1: Perquè jo sí que sé el peu que tinc.
0: Tu quin peu tens, Marta?
1: El grec.
0: Tu ets el grec, eh?
1: Sí,

0: jo sempre he dit que els meus peus no són gens macos, perquè sobresurt, no tant com el gràfic aquest que us he passat, sí, però sobresurt una mica més que el dit gros, el segon.
1: Doncs, a veure, jo us he de dir que almenys, que et diria que igual tinc un peu de cada país, eh? També, sí. També t'ho anava a dir, eh?
2: Jo estic mirant, però és que clar, seria entre un egipci... L'inici del peu és romà, i després continua amb egipci.
1: Deus tenir barreja en l'ADN. Sí. Jo claríssimament el peu dret és griego, com el iogurt.
0: Bueno, pues, llavors estem igual.
1: I el, a l'esquerra no ho veig tan clar, perquè la mostra que ens ha passat és de peu dret. I llavors ja el meu cap, quan ha d'imaginar masses coses, ja no és capaç. Per tant, fixem-nos només amb el peu dret, ciutadans de Catalunya, eh? I aneu mirant.
0: Bueno, doncs el grec és el segon dit, és més una mica més llarg,
1: sí,
0: en comparació amb els altres dits.
1: Sí.
0: O sigui, sobresurt, és com el rei, no? Diguéssim, el,
1: sí,
0: així, una mica com fent la paineta.
1: Sí, bueno, sí.
0: Una mica així,
1: sí,
0: eh?
1: O sigui, tindríem un primer dit, el gros, sí, que seria gros, més petit que el segon i el tercer, eh?
0: El jo mateix.
1: Estaria en tercer lloc. Llavors, el segon seria el més llarg, el tercer seria el segon més llarg, i després, sí, ja quart i cinquè, doncs seria això, quart i cinquè, verdaderament. Així I ens mateix. Queda un que és lleig com una mala cosa.
0: Horrible.
1: Horrible,
0: eh?
1: És horrible. A mi que em perdonin, eh? Tots els nostres oients d'origen germànic, però el germànic és lleig de delicte, eh? Mm. Explica'ns com seria, Marta.
0: Sí, és, bueno, és els quatre o cinc dits representen el mateix tamany. O sigui, els quatre dits...
1: El segon, el tercer, el quart i cinquè...
0: I els altres quatre són pràcticament iguals.
1: Però és que... Digues. És que
2: jo veig aquest
0: dit... Estan amb un desnivell bastant, o sigui, estan bastant baixos...
1: Perdona, el dit gros està a un fus horari i els altres quatre dits estan a un altre fus horari.
2: Jo és que veig això...
0: Un està amb Londres, en comptes d'estar amb Germània...
1: Un està a l'hora de Londres, eh?
2: Veig això i sembla que li hagin tallat,
1: sí,
2: els dits més petits, només hagin deixat el gros,
1: sí,
2: i hagin,
1: sí,
2: implantat una ungla allà.
1: Sí. Han amputat a mig dit, sí, i han ficat una ungla allà, eh? Perquè veieu la desproporció que ha d'haver en el germànic entre... O sigui, quan ja... O sigui, el dia de cap d'any, el dit gros ja està l'any següent i els dits, sí, petits encara estan... Sí. Encara no han menjat el raïm. O sigui,
0: escolta'm, això per fer l'atisme, això que miren el...
1: La pena és que la foto finish és en el pit. Perquè
0: ah,
1: si fos...
0: Perquè
1: si fos,
0: anava a dir, si no, aquí sobresurt un dit i què?
1: No, si fos la punta, que la cosa que tinguis més endavant, que en, sí, aquest cas estaríem parlant de la bamba, la bamba, per exemple, doncs jo a una cursa de 10 quilòmetres, en el quilòmetre 4 ja estaria arribant. Perquè, clar, tindries el dit que, mare meva, hauries de demanar 3 números més de peu. Clar, perquè la sabatilla, què la demanes? Pel més gros, no el més petit. O sigui, han de ballar, els, saps? Ha de quedar un forat, o sigui, una cova. A la resta de la bamba, la part de davant, ha de ser una cova. Bé, clar, els dits allò no han vist mai al final del túnel, saps? No veuen la luz al final del túnel, aquells dits.
0: I, a més, el dit gros té un nom específic.
1: A veure, com es
0: Hallux.
1: Diu? Hallux.
0: H-A-L-L-U-X.
1: Pido vocal. Ah, no, val, sí, ostres, mare meva.
0: H-A-L-L-U-X.
2: Això té nom d'emperador.
1: D'emperador, sí.
2: D'algun lloc, no? De les galàxies. Hallux.
0: Sí. Sembla
2: Hallux.
0: Ser, pel que he llegit, que en realitat el hallux se li diu el dit gros, però se li diu el hallux el dit amb què té el Juanete.
2: Ah?
1: Val.
0: Eh?
1: Que és bonic el nom de
0: sobre,
1: Juanete.
0: A sobre està el Juanete, que sí, aquí no, sí, està, però imagineu-vos aquests peus amb Juanetes.
1: O aluxnetes seria en aquest cas,
0: aluxnetes,
1: no? Però, ostres, és un món, el món dels peus.
0: I tant.
1: El món dels peus és molt complicat. Vull dir... No ho sé, sí, és que fa fa cosa, perquè és d'aquells temes que normalment ho tens tapat, no? I és tots el, bueno, hi ha bastants dits que normalment tens tapats, sí, i els del peu són uns d'ells.
2: Jo el que em pregunto és aquestes fundes que, de les que ens has parlat, David.
1: Sí,
2: clar,
1: sí, sí.
2: Això deu ser per portar calçat obert, però només la punteta.

0: Perquè, clar, si no es deu veure...
1: Però, a més...
0: A l'inici de la pròtesi aquesta.
2: Es pot veure la trampa, vols dir, no?
1: Que es pinten les ungles?
0: Clar.
2: No, pintes la pròtesi.
0: És el mateix que aquestes altres dels dits, te'ls has de posar amb uns guants d'aquells sense dits, perquè si no es veu també la trampa.
2: A veure, hi ha algun tipus d'aquest calçat, com si haguéssim que té... Saps allò, el que seria la xancla? Si imaginem la xancla d'estiu, hi ha diferents formats. Hi ha el format avellanes, que són aquestes que tu fiques, hi ha un pal entre el dit gros i el segon.
0: A veure, David, avellanes?
2: Són...
0: M'ho estava imaginant tot un net, però després he pensat, ah, val...
2: No, són les brasileres. Les brasileres es diuen avellanes. No d'avellanes, de avellanes mel i mató. És que, clar, ai... Es diuen H-A-V-A-I-A-N-A-S, avellanes, avellanes i azúcar nocilla, ¿vale? Bueno, doncs aquestes, que són dolces, clar, les avellanes, doncs, és aquella que tu fiques entre el dit gros i el segon,
0: té
2: per on agafa, tu fiques allà i ja està, i amb això ja tires milles.
0: Mai no he pogut d'aquestes jo,
2: No,
0: mai no he estat capaç de portar d'aquestes.
2: Fan molt de mal a l'entredit. O sigui, la zona entredit, el que queda la vall, com si diguéssim, entre el dit gros, entre l'àlux i el segon dit, allò fa molt de rossadura. Allò fa molt de mal. Hi ha gent que ho té més curtida. I llavors, doncs, mira, ja tira amb les avellanes, diu, què et poso unes avellanes? No. Posa'm unes avellanetes, que ja farem amb
0: unes
2: això.
0: Unes postres de músic,
2: sisplau. Sí, home, l'estiu fa molt d'això, unes avellanes sempre venen bé. I llavors...
1: Hi ha algun tipus de sabatilla...
2: Sí.
1: Us he passat el grup, que té forma de peu.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: És bo que sigui així. Ah, mira, preciós. O sigui, molt bé. És indescriptible. Intentaria explicar-ho als nostres oients, però és horrorós. Diguem que hi ha dos models. El model masculí, més aviat, i el model femení. El model masculí... Sí, el femení té taló.
1: Una vegada,
2: Sí. I no li van perdonar pas.
1: Té
2: taló, és a dir, és de taló i per tant està el peu com aixecat i llavors la part que fiques dins, com si diguéssim, és d'un color carn, però no del teu color carn, sinó un color de carn d'algú que ha mort i li han pintat les ungles i llavors, clar, allò que vas de... Vas, com quan vas de talons, saps? Que vull dir que vas allò tirant una mica amunt. I és horrorós. I l'altre seria com una funda, com si fos una sabatilla completa, d'aquestes que no és avellana, sinó que tindria tot el que seria la part de davant, de l'empeny endavant, doncs coberta, però és tot com si fos una... com si imitant la forma d'un peu humà, però no un peu, a més, amb moltes venes. Un peu...
1: Que això seria els peus de Herman Monster.
2: Sí, estaria entre Herman Monster i The Hulk, no? Però The Hulk amb color de pell humana. Llavors, clar, jo et dic, a veure, és que aquesta gent ha oblidat a l'inici de la història, a l'inici d'això que estem comentant, és que la cosa millori, no que la cosa vagi a pitjor. Perquè, clar, tu et fiques això i no et deixen entrar en lloc. O sigui,
0: han oblidat l'inici de la història i el més mínim resquici de bon gust.
2: No, està clar. És que han oblidat això.
1: A mi deuen ser incòmode. Aquestes deuen ser incòmodes perquè has de ficar dintre del...
2: Dintre de cada dit.
1: Clar,
2: o sigui, has de ficar el dit com si fos un guant.
1: I a més, fa com uns nusos... Heu vist que té com uns nusos els peus? Tenen, o sigui, els dits tenen uns nusos. Les falanges estan com inflades. No
2: anem a dir que fiques el peu aquí dins, igual no el pots treure mai. Saps que... I llavors ja... No, ja es queda per sempre. Llavors és com un afegit, és com una cosa que et queda allà ficat. Saps com els anells, que a vegades te'ls poses i ja no te'ls treus mai més perquè és impossible? Doncs això seria ben bé igual. Ho fiques, et fiques allà dins i ja no surts. El que pots fer en tot cas és intentar pintar aquestes sabatilles del color el més similar possible al teu to de peu. Però clar... També va canviant, depèn de... O sigui, és a dir...
1: A més, aquí no et pots posar mitjons, perquè clar, els mitjons...
2: No, clar.
1: Això volta molt.
2: Els mitjons del Fernando Romay haurien de ser, perquè clar, han de ser uns mitjons d'un 46, com a mínim, o d'un 37, perquè clar, aquest peu fa... Ni sabates trobes...
1: És molt desproporcionat, si ho fixeu. Molt. És molt ample,
2: A veure, és molt complicat.
1: Com una sabatilla.
2: Per tant, jo aniria descartant tot el que... Ho expliquem aquí a la ràdio perquè sapigueu que existeix. Si ho busqueu, busqueu a Google, poseu fundes... Anem a fer aquest experiment. Fundes silicona... Silicona de dos pies. Mira, posant fundes silicona dedo, ja em proposa de dos pies. Per sobre de fundes de silicona per a dedos de la mano. Això vol dir que... I bastant més avall, fundes per a dientes. És a dir que m'entès que estava buscant fundes silicona de dos pies.
0: Però a mi em surt...
2: Ostres, n'hi han de molts models i de molts colors, tu.
0: A mi em
2: és pitjor del que pensava,
0: A mi em surt Temu.
2: Temu, sí, em temo que sí.
0: Unes que són vermelles i blaves.
2: Sí. Bueno, és que a veure, aquí el mercat ha de ser per tots tipus de colors. N'hi ha algunes horroroses, amb tot tipus de colors d'ungles, de pell, amb tot tipus d'enfermetats que sembla que tinguis. Bueno, estan molt bé de preu, A Shein, AliExpress, a tots aquests jocs, els podeu trobar molt bé de preu. Ara, què us donen després? Això ara no ho sé. Ai, fora.
0: Ara m'han sortit unes que tenen unes altres funcionalitats.
2: Ah, ostres, veus? No són pels dedos dels pies, no, diguem-ne?
0: No.
2: Val, ostres. Clar,
1: és que... Escolta'm, poden valdre, clar.
2: Sí, clar. I ho fas més llarg, més curt, una mica com...
1: Que sigui agradable.
2: Bueno, clar, sobre els gustos, sobre els gustos no hi ha...
0: Són fundes de dit,
2: Sí, ja ho veig, O sigui, la idea és posar-se el dit, però després, diguem-ne, el que...
0: Donar-li un ús recreatiu.
2: Sí, un ús recreatiu.
1: La imaginació,
2: Sí, tenen com més protuberàncies, anem a dir així, sí, perquè llavors amb la fricció jo sigui més agradable, no?
1: A lo millor. Està sí, però a lo millor no sabem.
2: Sí. Li podríem dir dit-do, perquè sí, vindria a ser això, no? Sí. Una fusió entre un dit i un dildo seria dild-do, O déu-n'hi-do, també, perquè li podríem dir, perquè mare meva. Doncs imagineu el que pot donar de si el que seria la funda de silicona per a dedos, Ja us hem donat aquí una distracció pels propers dies, allò d'anar-ho buscant. També teníem, David, un consejito del dia, deixa'm escoltar-lo, perquè sempre és important que escoltem els consells, un segon. A veure.
3: Consejito del dia. Si vais a casa ajena, intentar no dejar esto así, ¿sabes? Le dais un poquito.
2: Vale, es veia com un...
3: Lo estigáis bien,
2: molt bé.
3: Dejáis todo como debe ser.
0: Això és amb la mà.
3: Sí. Lo habéis encontrado, ¿sabes?
2: Molt bé.
3: Porque... Sí, és una guarreria dejar-lo així.
2: Sí, home, i com t'estàs posant tu, no t'ho explico. Sí. Ostres, tu. Sí, no, perfecto está quedando,
3: Si no, pasáis vergüenza, ¿sabes?
2: No, exactament. I renta les mans, fes el favor, perquè si no... I aixeca el dit com dient, ok. A veure, anem a explicar. Diguem-ne que després d'haver alliberat a Willy, després de que el cracató hagi entrat en erupció, hauria quedat, com diguem-ne, en el lavabo, just per sobre de l'aigua, del líquid de l'aigua, com uns reguitzells, com uns canals, per on ha anat descendent tota l'erupció del volcà, És a dir, ha anat com baixant, com fem...
1: Tal com ho expliques, queda tot literari.
2: No, és preciós. Home, és per intentar-ho fer una mica més agradable, no? Diguem que quan comença a caure l'erupció de la lava, allò va circulant i va deixant com un rastre per on ha anat passant.
1: Una traçabilitat.
2: Una traçabilitat, com si fos, doncs, un cargol que anés deixant per on ha anat passant, no? I clar, queda d'un color, doncs ja us ho podeu imaginar, no? Llavors, què ha fet aquest home? Ha dit, home, això no ens deixi així. No ha trobat el com es diu això, l'escobilla, no ha trobat per acabar... I ho ha fet amb la mà. I ha dit, escolta, aquí tinc aigua.
0: Les escobilles són perilloses, jo us recordo el que em va passar a mi durant la Setmana Santa. Sí. Amb el meu pijama.
2: Sí. És que fes-nos 5 cèntims pels oients que s'haguessin perdut aquest preciós moment de la història de Nits.
0: Bueno, bàsicament, jo vaig penjar el pijama per dutxar-me i el pijama va relliscar del penjador, del penjaroba, i va caure, amb mala sort, que va caure sobre l'escobilla del vàter, va volcar el recipient de l'escobilla del vàter i va quedar xop del líquid que hi havia en el recipient de l'escobilla del vàter.
2: Sí.
1: Bueno. Si només hi havia líquid net, pues res, no passa res.
0: Bueno,
2: mai saps.
0: No sabria dir-ho, tampoc no m'hi vaig fixar tant.

0: Perquè s'ho perdés, recordo que la desgràcia no va acabar aquí. L'endemà em vaig comprar un pijama i quan vaig arribar a l'apartament per posar-me'l no m'havien tret l'alarma. Per tant, estava enganxat el pantaló a la samarreta del pijama.
1: Déu-n'hi-do. A veure, és cert que aquell líquid, no, que hi ha a la funda, diguem-ne, pot estar net o pot tenir restos de que no l'han netejat en temps. Llavors, sí, clar, hi ha vegades que l'aigua neta per l'escobilla és la del lavabo, no la del recipient on està. Perquè, clar, això és com quan fas servir el motxo allò que vas escorrent, i dius, home, aquesta aigua és que està plena de merda, és on estàs sucant un altre cop el motxo per després passar-lo. Per això fins i tot hi ha un inventor que va passar, crec que va ser pel programa de les Sonsoles, i que havia dissenyat, doncs, un cubell que tenia dues seccions, les seccions aigua neta i les seccions aigua bruta. D'aquesta manera, tu l'eixugaves bé, que es tragués a l'aigua bruta, i quan havies d'untar un altre cop, doncs anaves a l'aigua neta, agafada l'aigua neta. Que a veure, que al final l'aigua neta ja anava agafant color també de cada cop que... Bueno, però bueno, sempre era una mica més neta. És un problema, això de... Això de passar el motxo, a mi sempre... Sí. Tu, Marta...
2: Sobretot a llocs on hi ha molta gent que s'ha de netejar, perquè bueno, a casa més o menys ho tens més controlat, no?
1: Sí, sí, sí. I sempre és difícil saber quina proporció d'aigua has de deixar. Perquè hi ha gent que deixa el... Quan passa el motxo és com si estiguessis en una piscina de cop i volta, perquè, saps, allò és tot aigua. I hi ha qui ho asseca tant que dius, home, escolta, ho has deixat aquí tan sec que saps? Vull dir, trobar la proporció correcta no és senzill. Sí. Abans es ficava papers de diari també, per aixugar.
2: Sí, el paper ara de diari valia per tot.
1: Valia per tot. Ara no...
0: Ara el problema és que com que ja no es venen diaris pràcticament...
1: No. Has d'anar a comprar un diari per poder passar el motxo, quasi, saps? Vull dir, és terrible,
2: el
1: això.
2: El diari valia pel peix, també.
1: Pel peix, sí. Home, perquè fos un peix informat, saps? Vull dir, clar, vull dir, no és el mateix un peix. Diu, bien enriquecido, tiene omega 3, no, omega 3, i sap les notícies d'economia. Clar, perquè venia amb el diari... I això s'ho llegia bé i venia documentat. Era un peix que t'entrava informació a dins. Ara no, ara no hi ha manera. Vull dir que, en fi...
2: No, més, ara, i el paper de diari també era molt, molt bo per posar-ho. Això ho vaig llegir als armaris, a sobre dels armaris,
1: sí,
2: per evitar les, es diu, les polilles.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè es veu que amb la tinta...
1: Fixa't.
2: Feia que de repel·lent.
1: Mira tu. Bueno, hi ha gent que quan escriu també deixa l'anar, de repel·lent que és. Vull dir, no m'estranya que funcionés, perquè hi ha molt repel·lent, escriure.
2: El que vull dir que era molt, molt útil. Després vaig llegir les notícies i tot.
1: Sí, sí, sí. Tu imagina't quina vida...
2: Tenia una doble vida, no? Una triple vida.
1: Llegies el diari, t'informaves, mataves les polilles, podies guardar el peix allà per transportar-lo, podies aixugar el terra quan passaves el motxo. Sortia barato. Jo crec que...
0: I de vegades qui es quedava sense paper de vàter...
1: Sí, home, tiraves de la secció de necrològiques, Sí, home, i tant, i tant, i tant, i tant. Fem una petita pausa per recuperar-nos i anar a comprar urgentment. No, però tornem. Anem a per diaris i tornem. Fins ara mateix.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

La matinada, ja sabeu, és un moment per fer-vos propostes de tot tipus de sèries, de pel·lícules, de llibres, de mangas, de mil i una històries, perquè és en aquell moment en què un fil ens pot portar una història ens pot portar unes vivències que similars a les que haguem viscut, o en canvi ben diferents però que ens apassionin, perquè ens hagués agradat ser en una altra vida algun d'aquests personatges,

Qui no recorda la relació extramatrimonial entre la Francesca i en Robert, el fotògraf dels ponts de Madison? Aquest clàssic és només una de les múltiples pel·lícules on apareix Meryl Streep, considerada una de les millors actrius del món. De fet, el 2004 fou homenatjada per l'American Film Institute per la seva contribució a la cultura estadounidenca, tot convertint-se en l'actriu més jove en ser distingida. A més, el 2010 va ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts.

Meryl Streep és coneguda per l'expressivitat i la solidesa de les seves interpretacions, així com per la seva capacitat per adaptar-se als dialectes i accents dels seus personatges. Anglès-danès, anglès-britànic, italià, irlandès, l'anglès del bronx i tota mena de dialectes que componen la seva filmografia han estat àmpliament lloats per la crítica especialitzada.

0: A la darrera pel·lícula en què apareix Astrid, l'actriu interpreta una dona que, després d'heretar la fortuna del seu pare, va poder estudiar per ser soprano malgrat la seva absència de talent. En canvi, la gent anava als seus concerts per comprovar si de veritat era tan nefasta com assenyalaven els crítics. Sentim-ne part del tràiler.
1: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
2: Es extraordinaria, ¿verdad?
3: Bueno, tiende a desafinar.
2: Desafinar.
3: Un pelín.
2: Si le perdona sus excentricidades, descubrirá que es muy generosa.
4: Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos.
2: Bravo, palomita.
1: Oh, las críticas son magníficas.
2: Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
0: Però aquest any, l'actriu ha copsat l'actualitat de moltes maneres, com per exemple arran del seu discurs als Golden Globes 2017, en què va rebre el premi honorífic a la seva carrera professional de la mà de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood.
5: You and all of us in this room really belong to the most villain.

0: vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press.
1: El seu discurs va destacar que els presents a la gala formaven part del sector més denigrat de la societat nord-americana. Hollywood, estrangers i premsa. Defensava que Hollywood, degut als orígens dels seus protagonistes, n'estava ple d'estrangers i de gent de classes marginals. I si els feien fora, només quedaria el futbol americà i les arts marcials mixtes, que no són arts. Tot plegat per assenyalar la seva preocupació pel fet que una persona amb els valors que defensa Donald Trump hagi arribat a ocupar el càrrec de president dels Estats Units. I aquesta dada sí que no pertany a la ficció.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més, el que volem a Nits de Ràdio és poder oferir-vos doncs aquesta ITV que ens anem fent, aquest checklist que anem revisant totes les setmanes amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una matinada refrescant.
0: Sí, sempre és aquest airet, yeah, que et refresca, que et diu, ei, que dona un toc d'atenció, que et fa mantenir despert i que ens explica i ens recorda moltes coses. Quin títol li posem aquesta setmana? Cap a on anem, Jordi, avui?
1: Mira, anem a les vides paral·leles.
0: Molt bé, vinga.
1: Mira, les vides paral·leles, moltes vegades tenim una forma de ser i fem una actuació de coses que lògicament no s'agrada, però moltes vegades tenim que fer papers en les quals, o comportaments que no són de la nostra... que no ens gusten, que
0: sí,
1: diuen.
0: Sí.
1: Moltes vegades dius, hòstia, és que
0: has de fer el paperot, que es diu.
1: Sí,
0: no?
1: Com el paperot, és... sí. Lògicament això ho hem que tindre molt en compte, perquè nosaltres sempre diem que n'hi ha gent que té diversos personatges.
0: Totalment.
1: Diversos personatges. Segon en quin moment està i en qui està, actua d'una manera o actua d'altra.
0: Això ho pot fer, és a dir, hi ha qui això ho fa de forma conscient i possiblement hi ha qui ho fa de forma inconscient, perquè hi ha la típica persona que dius, mira, està fent el paper, li està fent la rosca, no? Al cap, a qui sigui, no? I en canvi ho pot fer sent molt conscient, o pot fer simplement perquè en aquell moment no se n'adona que canvia de personalitat totalment.
1: Sí, el canvi de personalitat, jo sempre dic des del coaching, no és un tema interessant i no és un tema adient. O sigui, nosaltres sempre diem que el coaching, nosaltres diem, mira, el teu comportament té que ser...

0: adaptat a la situació, però mai canviant de personalitat.
1: Clar, ha d'haver coherència, no?
0: Sí, correcte. Una coherència de que diguis, bueno, estigui en relació a l'entorn que estàs, correcte? No? Però una de les coses que diem, sobretot, que la naturalitat és molt important, perquè el saber, la naturalitat i el saber estar en qualsevol entorn és important, i en el tipus de persones, correcte? No? Quan tu canvies el personatge, no, mira, és que n'hi ha gent que la vida diu, no, és que la vida és un teatre, no? No. És una actuació. No, la vida no és actuació. La vida és viure-la d'una manera, sobretot, complacient, empàtica, sincera i, sobretot, molt important, que no t'enganyis ni tampoc enganyis els altres. M'entens?
1: Això és molt important, perquè molts cops allò de fer, fins i tot, un es pot arribar enganyar a si mateix, allò que es diu fer trampes al solitari, no? Perquè en el fons el que està intentant és dir, no, i que jo, no, si jo això ho faig així perquè em surt natural. No, sí. Molts cops hi ha un interès que ens fa com canviar, ja et dic, de forma més o menys conscient, per aconseguir allò que hi ha gent que quan es fica un objectiu, allò de que no té amics, que dic jo, vull dir que s'hi posa amb allò i s'endú qui sigui per endavant, metafòricament, però és així. I això, després, a la llarga, aquest tipus d'actituds dificulta molt que es puguin fer vincles realment sincers i estables, no? Perquè ja d'aquella persona ja dius, mira, si és des de fora, no? Si és capaç de fer això per aconseguir allò, saps? Allò condiciona molt, Jordi?
0: Sí, els vincles, el que tu deies, és una cosa molt important. Els vincles tenen que ser sants.
1: Totalment.
0: Però tenen que ser coherents. És important que vagis a la vida, sobretot, estable. Perquè moltes vegades, quan surts de la teva personalitat, quan surts de la teva forma de ser, de la teva pròpia identitat emocional. Tenim que tindre molt clara la identitat de cada persona,
1: I Jordi, dins d'aquesta identitat pots tenir un dia més alegre, un dia més tristot, però és dins d'aquesta personalitat, és coherent amb com ets. Aquí el que no pots donar és la sensació, allò que hi ha qui diu, aquesta persona és que és falsa, perquè això no fa aquest vincle sa que ens comentaves, oi?
0: Sí, no, però saps el que passa? Que a vegades volem o volen jugar al despiste.
1: Exacte.
0: No, és que mai en coneixeràs, no? I moltes vegades dic, no, és que vull sorprendre, no? No, però saps el que passa? Que en el moment que surts de la teva pròpia identitat, lògicament estàs perdut, perquè, perquè lògicament estàs, sobretot per nosaltres, en un precipici de les emocions, perquè al final tu mateix queda retratat, que diem nosaltres, o retratada, no?
1: Sí.
0: Perquè al final se te veu el plomero, que es diu, no? Si estàs molt atès, posem una mica de... En aquesta matinada posem una mica
1: De comentari, d'humor, d'ironia, perquè és que és així.
0: No. És que es veu dir, bueno, sí, tu pots dir el que vulguis, però jo t'estic dient per on vas, no?
1: Sí. Allò que se li veuen les intencions, no?, que es
0: correcte,
1: diu.
0: Correcte, sí. No, saps el que passa? Que per molt que vegis, si l'altra persona, el receptor, és observador, se te veu les intencions,
1: Totalment.
0: Perquè tens el llenguatge verbal i no verbal,
1: Totalment.
0: Perquè, lògicament, sempre es diu una cosa molt important. Si una persona està pendent de tu i està conversant d'una manera integral, lògicament, se te veu.
1: Això és així, i aquest és el problema de que, fins i tot, possiblement, no?, la persona que és molt així, que té aquest interès de fer les coses diferent, no?, depenent d'això, doncs possiblement no es comporta diferents també en diferents ambients. Llavors, pot sorprendre quan algú coneix aquesta persona en diferents ambients, que llavors és quan dius, ai, però aquí no és sempre així com ens mostra aquesta personalitat, per això que deies, titulaves de vides paral·leles, perquè arriben a ser persones quasi diferents depenent de l'entorn, per exemple. Aquella persona que és d'una determinada forma a la feina i després és d'una altra forma, doncs, amb la família a casa o, jo què sé, al hobby, a l'esport, el que sigui, oi?
0: Sí, no, però moltes vegades dius, se te ve el paperot, no? Perquè no, això tens molta raó, perquè veiem que segons quin ambient laboral, professional o social o personal o familiar, la gent

0: canvia.
1: Totalment.
0: Canvia l'humor, canvia la seva personalitat, canvia la seva identitat. Sí. Mira, és que dintre de la comunicació moltes vegades, que a vegades se malinterpreta de dir un o no, és que una persona té que adaptar-se molt a cada persona que té davant i això moltes vegades no surt bé.
1: Exactament. No surt bé,
0: perquè t'estàs unificant d'una manera que et penses que fas gràcia i que en un moment donat l'altra persona estarà més receptiva amb tu i és tot el contrari.
1: Exactament. Una cosa és l'empatia per connectar,
0: sí,
1: i l'altra és fer aquest personatge, digue-li histriònic, digue-li conquistador, digue-li seductor, que se li veu molt al plomero, fent servir aquestes frases que tant ens agraden, Jordi, perquè és sabidoria popular, això, aquestes frases, Jordi, és sabidoria popular, això és el que es diu,
0: Sí, lo important, saps el que passa? Que n'hi ha molta gent molt seductora i molt
1: correcte. Seductora. I ja confon, es creu massa el personatge, no, Jordi, fins i tot?
0: Bueno, se creu el personatge de tal manera que saps el que passa? Que arriba un moment que es troba en un carrer sense sortida,
1: Sí.
0: Perquè el personatge, lògicament, arribem al principi fa molta gràcia, al principi tens idees, eres molt creatiu, molt creativa, però és que al final el personatge et menja,
1: Sí, totalment.
0: El personatge et menja.
1: Sí, totalment. És allò de que volen... has de mantenir el farol, no?, que es diu, allò de seguir amb aquella dinàmica. Clar, que no et pots fer enrere, no?, quan el lanzao, no?, el que... Hi ha molta gent que sembla molt llançada i després, quan li toca ser coherent amb aquest llançament, no tant, perquè no vol les responsabilitats, sinó simplement vol aquesta fugacitat, no?, de ser divertit, de ser molt extrovertit, de ser molt, molt líder, però no són líders, sinó que és gent, allò que diu, no és que sigui valent, és que no veu les responsabilitats, no? És un imprudent més que un valent, oi?
0: Sí, jo diria una cosa, un element i un indicador, que és a vegades es fa el graciós.
1: Efectivament.
0: O la graciosa, no? De dir, hosti, vol fer gràcia, no?
1: Sí.
0: Vol caure d'una manera diferent i que sí. Saps el que passa? Que el que busquen és un protagonisme.
1: Sí.
0: Un protagonisme que a vegades ell mateix, aquest protagonisme, s'esfonsa. Ja diríem que es diu en castellà, un pantano que te vas ahogando en el personatge.
1: Que interessant. És que
0: el pantano, saps el que passa? Que arriba un moment que el personatge, ja l'he dit abans, se't menja. I cognitivament te pot afectar. Sí. Perquè creus en el personatge que al final dius, hosti, te pot crear un efecte cognitiu molt fort,
1: Jo conec gent, he conegut casos, Jordi, que aquests que durant un moment sembla que siguin els reis de la festa, els més extrovertits, després són els que tenen depressions més fortes. Fixa't què et dic, Jordi. Perquè és un descompensament emocional, energètic, molt bèstia.
0: Sí.
1: Estàs d'acord? Vull dir, en el sentit de dir, gent que dius, ostres, és que no para, i després té uns baixons tremendos, perquè clar, és una descompensació molt gran, lògicament,
0: Sí, això es diu en el rei del mambo. Saps per què? Mira, perquè es tensionen i es pressionen de tal manera el que dius tu que al final acaben amb ells.
1: És perquè és inaguantable, o sigui, és insostenible.
0: És una tensió, una pressió brutal.
1: Clar, exactament.
0: M'entens o no? I al final se veu, perquè al final aquesta persona té que renunciar perquè si continua així pot arribar en situacions de desequilibri emocional molt grans.
1: Una última pregunta, Jordi. En èpoques de xarxa social tan evident, és quan encara qui vol mantenir aquest personatge que no és real, encara se li veu més, no? Perquè, llavors, si tu mires les seves xarxes socials, diràs, mira, és que sempre estan fent aquest personatge i no el personatge real, no? Com si diguéssim.
0: Mira, jo te dic una cosa, jo no t'hi diré noms, però t'hi diré personatges, però jo tinc la gran sort, per mi és una sort, perquè més vocacional també, coneixo gent coneguda, valga la redundància, que està donant una imatge a les redes socials i després has d'haver d'anar en consulta i dius, hosti, aquest personatge, si la gent sapigués exactament el que està patint, perquè al final saps el que passa?
1: Sí, senyor.
0: Estan patint, David, estan patint.
1: Sí, senyor.
0: I a mi, no, a mi em sap molt greu, sempre els dic, escolta una cosa, esteu patint de manera... Escolta, l'èxit no és tindre popular, l'èxit és emocional.
1: Absolutament. I la coherència, eh? I, i el que dèiem, eh? Sentir-se un bé amb si mateix, eh? I fer les coses que t'agraden. L'altre dia li comentava un cosí meu i li dèiem això, no? Dir, mentre no facis mal a ningú, fes el que tu et vingui de gust fer, perquè estarà ben fet, estarà ben pensat i serà just. Després anirà millor o pitjor, però tu hauràs fet el que volies fer, i això és importantíssim. Una cosa que sé volem fer totes les setmanes és escoltar el Jordi González Guillem, que és un plaer sempre...

llegir, el podeu llegir a les 6 dimensions de la felicitat, una guia per a vivir con plenitud cada dia. Val molt la pena aquest llibre, el trobeu a RBA. Seguim, com sempre, fins a les 6 acompanyant-vos a Nits de Ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Escolta la ràdio de matinada amb un somriure. Nits de ràdio amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta melodia ja sabem que ens ho passarem bé, que debatrem sobre algun concepte que té dividida a l'audiència, a la societat, famílies que no es parlen, gent que ha trencat relacions de molts i molts anys perquè la discussió no l'ha pogut superar, a vegades perquè els hi faltaven arguments, perquè els nostres tertulians, els nostres contrincants i contrincantes busquen tots els arguments que hi ha a sobre, dins i sota les pedres. Per això estem molt contents de no només tenir en David Morales, sinó sobretot Thaís Buform, clar que sí!
1: Bravo!
0: Plateret i tot! Que he apretat massa botons al mateix temps, veus? Escolta, Thaís, com estàs?
1: Bé, molt, una mica liada, però s'acaba l'any i s'acaba el món.
0: T'agraïm molt que estiguis amb nosaltres. Quan podem, fem aquestes edicions. Tant és així, perquè la Thaís té moltes feines de traducció, d'interpretació, de doblatge, de mil i a fotografia, de mil i una coses, de reportatges, d'exposicions, vull dir que és una artista que no para, però tant és així, Thaís, que em perdonareu, David, Thaís, però és que no recordo ni tan sols com va quedar la votació de l'últim. Vull dir, sé que...
1: Jo el deixaria en empat, eh?
0: Jo crec que va ser un empat entre...
2: Espaguetis contra macarrons,
0: entre
2: no?
0: Espaguetis i macarrons! Bravo! Perquè no tinc la més mínima... Aquest tuit està perdut en el deep space de l'internet aquest profund, que ara troba on està aquest tuit. Bueno, en fi, ja aniré penjant el d'avui preventivament, per poder guardar-lo. Busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio, l'etiqueta, o el meu compte, David Cervelló, i allà podreu votar per a cada una de les dues opcions d'avui, que avui és un tema genèric, podríem dir. Avui dividim el món entre la taronja i la llimona. Impressionant. Famílies dividides, avui més que mai. Avui sí que... Avui farem... Avui pot ser una situació cítrica, El que... Ja... Sí.
1: Molt bona, aquesta.
0: Sí. A veure què diuen els cítrics sobre aquest programa. Bueno, és igual, ja paro, va. Vinga, tinc moltes ganes. Avui, això, com que li hem de... Segur que tindrem humor àcid. Vale, prou. Comença avui, per variar-ho una mica, per ser una mica innovador, Thaís Buform. Endavant, doncs.
1: Vinga, és bé. A veure si saps quin he escollit.
0: Què has triat?
1: Bueno, sí, triat. Aquesta vegada he triat jo.
0: Has triat o t'ha tocat? Taronja,
1: Taronja. És que no sé mai si dir taronja, taronja...
0: És veritat. Orange.
1: Orange. S'escriu taronja, però jo crec que s'accepta taronja, no?
0: Taronja, sí.
1: D'allò col·loquial.
0: Sí.
1: Però
2: doncs,
1: bueno,
2: doncs mira,
1: és com berenar, no? Berenar i berenar.
0: És veritat.
1: Que ens mengem un... Sí, a l'hora de parlar ràpid.
0: Per tant, berenar taronja és...
1: Berenar taronja.
0: O berenar taronja o berenar taronja.
1: Depèn de si estàs locutant un documental que has dit taronja.
0: Clar.
1: I si no pots dir taronja, dius... Ah.
0: Sí. No, doncs mira, no. Escolta, molt bé, doncs... En David li ha tocat la llimona. Doncs sí. El Grinch li ha tocat la llimona. Molt bé, doncs Thaís, t'escoltem, a veure cap on ens portes.
1: Molt bé, doncs a mi m'agradaria començar amb un spot que la gent jove, i aquí ens excloem els tres, ho sento,
0: sí,
1: potser
0: sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: Potser

0: Vitrina.
1: Bit Cristal escribe normal.
0: Bit Naranja.
1: Bit Cristal.
0: Dos escrituras a elegir.
1: Bit.
2: Ostres.
3: Veus? Home.
2: Qui hem viatjat, home. Hem viatjat amb el temps aquí, eh?
4: Aquí t'ha de reconèixer que sí.
2: Aquest sí,
3: clar,
2: eh?
3: Clar, David, per favor, i té molts anys, això. Té molts anys, eh?
2: Semblava que estigués en vinil, l'anunci.
3: Bàsicament, t'explico, ja no es fan anuncis de bolígrafs.
2: És,
3: perquè,
2: és veritat, dir, eh?
3: La gent no escriu, és molt trist.
2: És veritat.
3: És molt trist. Sí. Només ens dediquem a fer clec, clec, clec al mòbil.
2: Sí.
3: Ens sortirà una gepa de...
2: Sí, una gepa de...
3: Anirem evolucionant així, cap a gepa, eh?
2: Sí. I perdrem ja no la força tàctil i prensa.
3: Bàsicament que el cervell i els dits a l'hora de dibuixar o a l'hora d'escriure s'acabaran desconnectant totalment.
2: Els cervells en general ja s'estan desconnectant.
3: Sí, ja
2: és un altre tema.
3: Bé, no, efectivament quan parlem de taronja o taronja, ens ve un color o un bolígraf o un curs de Fanta, el millor, sens dubte, o un comtat de Califòrnia, Orange County, que això surt a totes les pel·lícules americanes salides i per haver, o una ciutat de Florida, que es diu Orange, i hi ha 4 habitants, és igual,
2: ostres.
3: O una sèrie, Orange is the New Black,
2: sí, senyora.
3: O una mascota del Mundial de Futbol, el Naranjito.
2: Home, Naranjito.
4: Ara en parlarem.
2: Ah, veus, és que, això seria complicat avui.
3: Com diguis alguna cosa del Naranjito, malament, eh? Perquè era la meva... Bueno, jo tenia claués... Bé, és igual, deixem-ho.
4: Així ha sortit.
3: També parlem d'una formació política amb cada cop menys seguidors i menys afiliats.
2: Sí, és veritat.
3: També parlem d'una pel·lícula molt inquietant, que és La taronja mecànica.
2: Ostres, sí.
3: És bestial. També parlem, malauradament, d'una companyia telefònica no menys inquietant, sí, que és Orange.
2: Sí, és veritat.
3: I finalment, l'estrella, parlem d'una fruita sucosa, dolça, que et pots menjar acabada de collir de l'arbre i salivar de gust.
2: Sí.
3: I jo ho he fet, eh? La meva família, tinc mitja família a Vinaròs, i tenien camps de tarongers i anàvem allà i era fantàstic. Agafes la taronja, la peles, perquè les taronges que són normals, diguéssim, no les de supermercat, les han congelat, les han agafat verdes, bueno, les pots, amb els mateixos dits, les pots... pelar, obrir, menjar. Bueno, fantàstic.
2: Quan és una bona taronja sucosa i allò, quin plaer. I en canvi, quina tristor quan no obres una que de fora sembla molt, molt bona.
3: Exacte, després, aquest és el problema, que ens enganyen, ens les posen en vernís. Bueno. I a més, això és per fer un altre debat, no? El tema del Mercadona que compra taronges a... que no són de València, i mira que són gent que és una empresa valenciana.
2: Sí.
3: Però això és un altre tema, que no vull entrar-hi. Doncs això, que quan mengem una bona taronja, salivem de gust, segur. Però és exactament el contrari el que fem amb una llimona. Si ens la mengem acabada de collir a l'arbre, acabarem amb la cara de sopronamant durant una setmana, com a mínim. Que és exactament la cara que està posant ara mateix el David, el meu contrincant, perquè sap que avui no té res a fer.
4: Ui,
3: és que no té res a fer. No, a veure, Morales, és cert.
4: No.
3: Però bé, més endavant parlarem de les propietats de la taronja, la fruita, no la formació política, que... Així que veníem aviat. Un dels propietats que n'hi ha i que en són moltes.
2: Molt.
3: Va, et deixo pas perquè et deixis aquesta cara de sopronamant i...
2: Primera intervenció, doncs, àcida d'en David Morales. A veure, va.
4: Doncs mira, per començar amb el meu primer argument, jo ho tinc fàcil, ho tinc molt fàcil, perquè entre la taronja i la llimona em quedaré sempre amb la llimona. Perquè què ha donat de bo la taronja en aquesta vida? El Naranjito, l'únic. I ja veus la sort que va donar Espanya, que va quedar en 12è lloc. Podem sentir el primer.
5: Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
6: Naranjito, un gol con sabor a naranja.
3: La veu aquesta?
2: Havia oblidat la veu del Naranjito.
3: És la del Big Cristal, Big Naranja.
2: Sí. Havia oblidat la veu del Naranjito i ara entenc per què.
3: Però aquesta veu no és de la Gracieta. O sigui,
2: és Naranjita.
4: No sé, jo crec que millor oblidar-ho.
2: Ai, el senyorito! Soy Naranjito! És que clar, com li poses de veu?
3: Era molt graciosa, perquè a més era una fruita que és molt... Sí. Vull dir que és molt d'aquí, és... Bueno, clar, a les taronges venen de tot arreu.
4: No?
3: Sí, clar, i Israel, i
4: a tot arreu. No, no. Que tu, Thaís, compres llimones i saps el que estàs comprant, que sempre tindran el mateix gust. Les llimones són àcides, saps el que vas. En canvi, compres taronges i és pitjor que jugar a la loteria, perquè et poden sortir àcides, molt àcides, amargants, mai no et surten dolces, sempre perds.
3: Què dius ara? Tu no has comprat mai...
4: Ai,
3: no,
4: sempre
3: et surten les pitjors.
4: Que la llimona té moltes propietats. És rica en vitamines i minerals, afavoreix la digestió, és un aliment ric en antioxidants, ajuda a prevenir l'anèmia, protegeix el fetge, redueix el colesterol, metabolitza el greix més ràpid. En canvi, en la taronja tots són inconvenients. Conté fructosa, danya les teves oïdes, el temps l'afecta, causa diabetis, no conté pràcticament fibra, augmenta el teu pes...
3: Causa diabetis? Perquè...
4: Sí, sí. I per si fos poc, escolta el que expliquen al canal de YouTube Fisi Online.
7: Te explico en este vídeo los perjuicios que puede tener la naranja y la mandarina para tu salud.
2: Explica-ho avui.
7: Y no solo para tu salud así en general, sino también te lo voy a explicar y especificar más para la salud de tu espalda. Porque yo como fisioterapeuta veo
3: a menudo... Home, si et passes una
4: tranja
3: a l'esquena, clar.
4: Com a fisioterapeuta.
7: Tienen algunos problemas de espalda que pueden mejorar al quitar la naranja y la mandarina, por peculiar que te pueda parecer. ¿Por qué se produce esto?
2: Sí.
7: Porque la naranja y la mandarina... No así el limón o el pomelo, solo la naranja y la mandarina, frutas ácidas dulces. Requieren mucho trabajo hepático biliar para su digestión.
3: ¿Qué te cabrá en la esquena?
4: Bueno, això que ell és fisioterapeuta.
3: Pregunto.
2: Què ho diuen?
3: No, sí, però si és fisioterapeuta, què està parlant de fetge? Què diu?
4: El vídeo era molt llarg i no he posat l'explicació sencera. Ha donat l'explicació. Després tu ja busca-ho.
2: M'ha semblat que ho explicava i ara veig que no. Però bueno, és igual, no, però està bé.
3: Sí, clar, jo també puc sentir en un vídeo i puc dir, és que la naranja...
4: Dóna molta feina hepaticobiliar i això després provoca mals a l'esquena, però no t'explicarem tot el procés que tenim el temps limitat en el programa.
2: Això sembla eusquera, hepaticobiliar. Sembla que digui... Li veig moltes cas.
4: Una mica d'accent tenia.
2: Sí. Bueno, doncs escolta, doncs...
3: Molt bé, doncs... Jo crec que el problema de l'esquena i la taronja és que dormia a sobre d'un lloc on hi havia taronges i clars.
2: Sí, sí.
3: És com si fossin pedres, és com la princesa i el pèsol.
2: Efectivament, doncs amb una taronja, clar... Tu notes més.
3: No dormis mai en un sac de taronges, ja està.
2: Clar, és efectivament.
4: Que és una qüestió de quan les menges.
3: Vés
4: amb el teu següent argument.
3: És que és molt fàcil. I jo vaig directe als experts de veritat. O sigui, no sé què té a veure això amb la diabetes. Què passa? Que és per un tema de la fructosa. La majoria de fruites tenen fructosa i no, això no vol dir que provoquin diabetis. Clar. Això vol dir que pels diabètics... Doncs no van bé, però és que hi ha moltes coses que no van bé pels diabètics, o sigui, vull dir, són gent que tenen un problema, és una malaltia. Sí, és com si et diuen, hòstia, és que la sal va malament. A veure, la sal és sodi i no va malament. Passa que tampoc has d'abusar-ne. És igual. Jo a mi m'agradaria que escoltéssim algunes propietats de la taronja de la mà d'un videoblog que és molt interessant, que es diu Que Apetito.
2: Home, pues segur que és apetitós aquest.
8: 1. Reforza nuestras defensas.
2: Val.
8: La naranja posee un alto contenido de vitamina C, la cual estimula la producción de glóbulos blancos.
4: La llimona també.
3: Però no te la menges com una fruita.
8: Mejora nuestro sistema inmunitario y puede evitar catarros, procesos gripales o alergias respiratorias.
3: No diu res de coronavirus,
8: 2. Ideal para bajar peso.
2: Mira.
8: Por un lado posee muy pocas calorías y por otra parte contiene agua y fibra, ideal para dietas de adelgazamiento.
2: Val.
3: Clar.
8: Además, gracias a esa fibra hace que tengamos una sensación de saciedad y comamos menos.
2: Val.
3: Veus?
8: 3. Aporta energía.
3: Sí, sí.
2: Quantes en fa?
4: Senyora, vostè, moltes taronges no prenen, no?
2: Sí,
4: llavors.
2: Falten taronges.
8: Para aquellas personas que realicen actividades deportivas.
2: Ah, sí, jo en prenc.
8: 4. Fortalece los huesos.
3: Veus?
8: La naranja es una fuente de vitamina C, pero también de calcio, que resulta ideal para proteger los huesos. Por ello se recomienda para aquellas personas con problemas en las articulaciones y para reducir la inflamación de la artritis reumatoide y artrosis. 5. Mejora el estado de la piel. A medida que pasan los años, nuestra piel envejece y sufre deterioro causado por los radicales libres.
3: ¿Veus?
8: A pesar de ser inevitable, la naranja posee antioxidantes que ayudan a combatir contra ellos y a retrasar el proceso de deterioro.
3: Vale, ja podem parar, perquè és que n'hi ha tantes que tampoc cal. M'ha fet molta gràcia lo de... Diu, bueno, el envejecimiento es una cosa que no se puede luchar... O sigui, tienta...
2: Miracles no pot fer la taronja, clar.
3: Clar, exacte, és el que està dient. O sigui, no es pot...

0: frenar, però sí que pots lluitar contra el tema dels radicals lliures, que és el que realment envelleixen la pell, no? M'ha fet molta gràcia lo dels radicals lliures. M'ha quedat claríssim que cal combatre'ls i suposo que per això Ciutadans va escollir el color taronja, perquè si no...
1: M'imagino que quan hi
0: hagi manifestacions contra els radicals lliures,
1: i comencin a cremar contenidors, apareixeran ara els Mossos amb taronges.
2: Amb taronges.
1: En lloc de llançar bales de foam, llançaran taronges.
0: No sé, van dir... A veure, què combat els radicals lliures? El color taronja. Per tant, els ciutadans van dir, doncs ja, color taronja. No, això és una parida que acabo de dir.
2: No,
0: però sí que és veritat que la... A veure, comencem perquè... Tu te la menges com a fruita i te la pots menjar doncs, abans de competir perquè té una mica de fructosa, no és excessiva, allò que no és com un plàtan.
2: Sí.
0: Però sí que és cert que també conté vitamina C, com la llimona, i la vitamina C és indispensable per sintetitzar, diguéssim, el calci.
2: Sí, sí.
0: Perquè molta gent diu, no, jo em prenc un d'allò de calci. Bueno, no, em sembla que la D. Bueno, la C també. Bueno, és, diguéssim que té un munt de propietats i que ara mateix tampoc volem posar tot el vídeo, però tot el que acabes de dir... Jo no he sentit res de diabetis, eh? No.
2: Fixa't que d'aquí quatre dies acabaran ficant anuncis de naranjas con calcio. Saps com la llet? Que diuen... Leche extra de calcio, pues naranjas con calcio, no, pues ja en porta de calcio. No li calcio més, saps? Vull dir, ja la porta.
0: Un tema a part seria el suc de taronja. Un bon suc de taronja és un punyetero plaer, o sigui, és horrorosament bo, no cal ni sucre ni res, boníssim. Però sí que és cert que un mal suc de taronja, i per no dir, ho sento molt, Don Simón, perquè allò no és suc de taronja ni res. És igual, qualsevol suc de taronja que sigui d'aquests d'abric, més amarg i més horrorós no pot ser.
2: Ja. Li han de ficar sucres perquè compaginar el sabor.
0: Ah, és horrible, és horrible. És horrible.
2: Bé, però
0: un bon suc de taronja...
2: Jo totes aquestes begudes, quan més ensucrades, me les veig totes. Vull dir que si Don Simón igualment ens vol patrocinar, jo estaré encantat i ja li compraré a la Thaís una altra cosa. A veure...
0: A mi un arbre de taronges ja...
2: Un arbre de taronges i ja...
0: Un arbre de taronges...
2: I ja està molt bé. A veure, David, com contraataques això?
1: Doncs mira, per què prefereixo la llimona a la taronja? És evident, perquè la llimona serveix per tot. Ah. Ara pensem en la cuina, per exemple. Ah. A què se li posa llimona? Doncs li poses llimona al peix quan el fiques al forn, a la
0: carn. I el
1: cap
0: a la naranja.
1: Espera. Li poses a la rebosteria per fer un pa de pessic amb ratlladura de llimona.
0: O a la naranja.
1: Al marisc, vas a un bar i demanes uns xocos i que et porten llimona. També a la paella. És fins i tot l'ingredient bàsic d'uns dels licors més coneguts i reconeguts de tot Itàlia, el limoncello. I per no dir que un dia tens set i que et prens una llimonada ben fresca perquè t'hidrata, a diferència de la taronjada, que amb la quantitat de sucre que porta, l'únic que fa és que al cap de 2 minuts tinguis més set encara. A més, us diré una cosa ben certa. La taronja augmenta la producció d'àcid estomacal. Per tant, pot provocar acidesa, reflux gastroesofàgic. En canvi, la llimona, dissolta en aigua, és un remei alcalí que equilibra els nivells d'acidesa a l'estómac davant d'episodis forts de reflux. I això, Thaís, anava a dir taronja, m'estic tirant de trucs de Yahoo Respuestes. Això va ser consell de la meva foniatra.
0: En sèrio, Yahoo Respuestes?
2: Ah, no,
0: si han tancat, David, han tancat. Per alguna cosa han tancat.
1: Això va ser consell de la meva foniatra.
2: Veus?
1: Però, tornant a la cuina, la llimona... Això, per la gent que tingui acidesa d'estómac, que tingui reflux, és una cosa que podeu fer.
2: A veure.
1: Poseu una ampolla amb aigua...
2: Sí?
1: Tireu suc de llimona i aneu bevent al llarg del dia,
2: Mal.
1: A poc a poc. D'aquesta manera, com que és equilibra l'acidesa per l'alcalinitat que té la llimona, no serveix amb altres...
2: Però si pot posar
1: taronges,
2: sucre o no?
1: Pots posar-hi sucre, si vols. Si no t'agrada, si vols una miqueta més dolç, però si vols més sa, simplement l'aigua amb llimona, i d'aquesta manera evites el reflux. És un truc per...
2: I si,
1: per
2: si és alcalines, pots recargar la bateria del mòbil,
1: també,
2: per exemple?
1: També.
0: Ui. Una coseta, és important. El que has dit és cert, David, però sobretot aneu amb compte amb l'esmalt de les dents.
2: Fixa't.
0: Perquè la llimona se les carrega. Molta gent utilitza canyetes
1: perquè passi directe cap a dintre. Sí, sí, sí, això és
0: I les canyetes, sisplau, que no siguin de plàstic, que ja n'hi ha d'aquestes de cer que les podeu reutilitzar. Gràcies.
2: Molt bé.
1: I sobretot és important que no és que us begueu un got sencer de cop, sinó que aneu bevent al llarg del dia glopets.
2: Ja.
1: Que no sigui tot d'una tacada. D'aquesta manera és com es va atacant a l'àcid.
2: El Fari diuen que se'n va prendre tot de cop i li va quedar aquesta cara de...
1: Aquesta cara, sí.
0: El sopronamant.
2: El sopronamant, total. No, clar.
1: Tornarem a la cuina.

0: cuina perquè la llimona té mil i una aplicacions culinàries. I la taronja? La
1: taronja
0: només llueix per un pato a la naranja. Pato, que a més s'ha de tenir mal gust perquè la carn de l'ànec és com menjar pollastre, però quan se t'ha passat de cocció i ha quedat tan sec que no pots utilitzar-lo com una esponja per succionar líquids.
1: Bueno, jo no em menjo perquè soc vegetariana. Però...
0: Que la llimona, la llimona serveix per tot, absolutament per tot a la cuina, fins i tot per això que podem sentir ara.
2: A nadie le gusta lavar los platos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué no lo intenta con Pril? Pril Limón deja mi vajilla perfectamente limpia y brillante. Y con Pril Limón verá usted como casi le gusta lavar los platos.
3: Sí.
0: Fins i tot per netejar, si és que la llimona...
1: Casi le gusta.
3: Casi le gusta.
0: Intenteu netejar amb taronja, a veure com us queda.
1: Veus? Bueno, ara ja, per sort, quan tu vas defensar la renta vaixelles, eh?
3: És que, clar, hi ha molta...
1: No sé si n'hi ha d'aquests per renta vaixelles.
3: Sí, hi ha molta història ja entre els nostres contrincants de tantes i tantes batalles.
0: Les pastilles porten llimona, moltes, per posar el renta vaixelles.
1: Ai, les pastilles que et prens deuen portar...
3: Exacte, però no te les has de menjar, aquestes pastilles, malgrat Déu, sí, sí. No, no, és terrible.
1: Molt bé, molt bé. Bueno. Ja està?
0: Sí, endavant, sí, sí, endavant amb el teu tercer.
1: Doncs jo abans us he posat un spot de fa uns quants anys. I ara voldria posar-vos un altre de fa també uns quants anys.
3: Val, doncs sentint-lo. A veure.

0: Clar, això, el protagonista... No, perdona. Diu, ha parlat de la naranja tota l'estona, però per no ser menys i que la llimona no es torni més agra del que ja és, l'han posat allò, bueno, i delicioso limón que surt al final de l'anunci.
1: Limón, sí, però és la naranja.
0: La Fanta de taronja, i és que ho ha dit més d'un cop, és la veritable protagonista de l'anunci, que a més, la Fanta de taronja és com la representant per antonomàsia del gust de taronja. És a dir, quan som petits, sempre assimilem Fanta de taronja, o érem petits, a la taronja, no? I a més, aquesta es pot tenir una música enganxada, uns dibuixets d'allò més monos, perquè els dibuixets són moníssims, que representaven l'esperit de la taronja, no? Quelcom amable, dolç, bo, gustós, divertit.
1: Sí.
0: No com l'espot de la Fanta de llimona.
2: No, però sempre es tanca amb el millor que i ha tancat i limón.
0: No. Sí, clar, i limón para decir algo, perquè si no venien limón ni patrà. Sí. Però bueno, és igual. Hi havia un espot de Fanta limón, que a més és un espot que no sé, que no té ni cap ni peus, perquè mira, jo us ho explico. Fan una expedició a l'Everest.
1: Val?
0: Sí. Tot i que ja sí, bueno, ja al Tibet, vaja.
1: Sí.
0: Se suposa que van a buscar el Yeti, se suposa, eh? Ostres. Sí, al final acaben trobant com unes empremtes del Yeti. I a més, el que no entenc és, s'enduen Fantes de llimona en una nevera? No tenen res més a fer?
3: Con Fanta limón, saborea todo lo fantástico que es el mundo.
2: ¿Y tal?
3: ¿Dónde está el riesgo? En las pruebas más duras, ahí está el sabor de Fanta Limón, refrescándote, calmando tu sed de aventuras. Ven con Fanta Limón, donde está la emoción.
2: Fanta Limón, donde está la emoción. Un dels millors claims que he sentit darrerament.
1: Fanta Limón, donde está la emoción.
0: Carai, a veure, és que clar, feien, limón i emoción, o sigui, podien haver agafat qualsevol cosa, perquè limón...
1: O camión, sí, qualsevol...
0: Camión... Sí. Però a veure, és que si tu veus l'anunci no té cap mena sentit.
2: Home,
0: o sigui,
2: veure,
0: qui s'emportaria una nevera d'aquelles de xiringuito gairebé?
2: Fes una rima amb naranja.
0: A veure, costa més.
1: Costa més.
2: Ah, veus? És que fins costa i tot més. Per això és desagradable.
1: Perquè se te mete en la panza... Sí, clar, no ho sé.
0: Jo només vull dir que no sabien què fer i van fer una mena d'espot raríssim.
1: Sí,
0: que dius,
1: sí.
0: Què té que veure l'Everest amb la Fanta llimona? No, se'n van anar.
1: Se'ls va anar.
0: I punt, i ja està. No se va convendre-ho. A més, és líder de ventes, Fanta de taronja. Si tu fas una enquesta, la gent... Això podríem fer-ho, David,
1: sí,
0: què et sembla?
1: Sí.
0: A part de llimona i taronja, Fanta llimona, Fanta taronja. La gent dirà taronja.
1: Sí. Ho posaré doble així i
0: això.
1: Crec que això decantarà la balança.
2: Mira, naranja amb què rima? Granja, franja, zanja... I ja està.
0: Ho has posat a l'ordinador de rimes, no? Està clar.
2: Cronopista.
0: És que no tens d'imaginació.
2: Diccionari de rimes.

0: Sí. Dale.
1: Vale, a ver, ¿cuál es la fruta que más se ríe?
0: ¿Cuál?
1: La naranja.
2: Anem al setè, va, un de Canal Edo Chat.
3: Bienvenidos al Club del Chiste Malo.
4: ¿Por qué creen que metieron a una naranja a la cárcel? Porque tenía la pulpa.
2: Bé, un altre de dolentíssim. Tots els acudits, tots els acudits són molt dolents, tots els de
5: taronges. És que tots són molt dolents, en general. És igual que sigui de
2: taronja
5: o de llimona.
2: No, no, no, tinc un de llimones. Res a veure. Només
5: un, David.
2: Humor cítric real del canal Guerra de Chistes.
6: Van dos limones, carnal, caminando en la calle. Vete, uno se distrae, cabrón, acá. El otro se sigue caminando, no se fija, güey. Se cruza la calle y un pinche coche, ¡huevos! No mames, ¿qué pasó? Y ven a limón ahí. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? No sé, me saltó limón a los ojos.
2: Res a veure, res a veure. Un altre nivell, els acudits de...
7: Home, un altre nivell, sí. Ara, no sé en quin nivell se salva. Bueno,
5: no sé, perquè dic que salta limón a los ojos et deixa sec. Vull dir...
2: Que
7: jo crec que avui, després d'aquesta ronda d'acudits, Teix, ho tens molt fàcil. No? O sigui, no t'equivoquis.
5: Sí, jo crec que no cal dir que faci el meu quart argument.
7: Exactament, quasi és millor no fer-lo, però bueno, va, vinga, dispara.
5: No, és que clar, jo també vull acabar amb alguna cosa, diguem-ne, no gaire bona, per no dir dolent, però... com ja és tradició, m'agradaria acabar amb un hit d'aquestes cançons que dius, sí. No les he escoltat mai, no les vull tornar a escoltar. que es diu, òbviament, La Naranja. Sí, són d'un duo, que no sé si són bessons, però s'assemblen molt, que es diu, suposo que sí, Hermanos Miño Naranjo, que a més es diuen així, que dius, és casualitat que hagin posat-la, no sé. No sé si la lletra té un doble sentit, quan diu, sobretot, la naranja nació verde, pero el tiempo la amarilló. Potser estan parlant de sa mare, de sa germana, de sa tieta, no ho sé. Però bé, vés a saber. M'agradaria escoltar-la una mica, perquè realment és que no tiene desperdicio ni pulpa ni nada.
7: La pulpa fue del cha-cha-cha, en aquest cas.
5: Pues aquesta cançó també.
7: A veure...
5: Comença bé.

0: quines
1: naus. És fantàstica, tan querida, tan senyora. Sí, sí. Senyora, una naranja, sí. Tan bonita per a mi, és que és, resumeix perfectament el que és la taronja. Sí. És querida, senyora, i bonita.
0: Sí, ja estaria la cançó.
1: A veure, és opcional.
0: És que m'he quedat... Saps allò que... Saps allò que m'he quedat tan absort per això? O sigui, m'he quedat incapaç de...
1: És fantàstic, o sigui... A veure, jo veieu, si aneu a YouTube, poseu la naranja del Dos Hermanos Miño, com el riu, eh? Com el riu, naranjo, Miño Naranjo.
0: Miño Naranjo,
1: I escolta, vull dir, ja només veure'ls és una experiència...
0: Saps quina por em fa tot això, Thaís, sempre? Que sí, després l'algoritme s'equivoca. Ja, l'algoritme em comença a proposar coses que no vull que segueixin aquesta línia.
1: Per què no? La vida ja de per si.
0: Hauríem de poder dir-li a l'algoritme i a les cookies i tot això, això no em facis cas, saps? El que et diré ara, no.
1: És de conya.
0: És de conya, és de broma. Per ahir no, però necessito veure-ho un cop i ja està.
1: Però jo necessito aquestes coses que et facin, no sé.
0: La naranja.
1: És que ja l'hauràs de repetir tota la setmana.
0: Sí, em fa por dir, David, fes que oblidi això amb una altra cosa encara pitjor.
1: És que segur.
0: És capaç, és capaç.
1: David, segur que tens una cançó.
2: Sí. No. Tinc dues
0: cançons. Tinc dues,
2: però espereu. Perquè si em deixeu ja que comenci amb el quart argument, darrer argument, pensant en tot el que la llimona ha portat a l'àmbit de la creació artística. Ah. Us proposo fer un recorregut per la col·lecció del Museu del Prado, que ens permet fer una recerca entre les obres de la seva pinacoteca. Per exemple, si fem una recerca amb la paraula clau limón, trobarem 44 peces referenciades, entre les quals hi ha Pelea de gatos en la despensa, de Paul DeVos,

0: La naranja.
1: Ja m'és no, igual de que cantin, eh? La pitxanga, música xilena, i ja em sembla meravellós. Escoltem-ho. Ostres, va, va en la línia, eh? Va en la línia.
0: És que igual hem anat a parar a l'única cançó sobre la taula que existeix.
2: Però els meus eren equatorians.
3: La naranja,
1: sí, senyor. Sí, senyor. Ostres.

0: està clar que aquesta cançó et perseguirà tota la setmana.
1: És molt fort perquè jo dic, David, fes una cançó que em faci oblidar l'altra i me la torna a posar, ara ja, o sigui, el meu cap ha explotat i estaré tot el dia la naranja, la...
2: Va, però fem neteja, fem una mica de neteja, que va, diuen que
1: net.
2: Entre plat i plat has de prendre llimona.
1: Sí, senyor.
2: I així treus el gust, el mal gust del plat anterior.
0: Doncs, o fairy, canvi, també, sí.
1: O fairy, sí, exacte.
2: D'ahir et puc parlar de tamassos,
0: de
2: que porten llimones com el Lemon Tree dels Fool's Garden, ah, que és un tamasso, Mi Limón, Mi Limonero, de Henry Stephen.
1: M'encanta.
2: O aquesta que sentirem ara.
1: A veure.
3: Un limón y medio limón.
1: Sí, senyor.
3: Un limón y medio limón. Tres limones y medio limón.
0: Com era l'original.
2: Juan Antonio canta la danza de los 40 limones. Sí, vaya.
0: No, però posa l'original, és millor.
2: A mi m'agrada aquesta.
3: Sé que parece una película de Nina Güell.
0: Bueno, això està bé,
3: eh?
0: És fantàstica, m'encanta. És com molt d'after, no?
1: Sí. Com que, què idea, qual la idea, no?
3: Sacamos a pasear los animales, mira mi perro.
1: Sí,
3: a
1: ver, no, no, és sí, sí, és que idea, qual la idea, totalment.
3: I saca tu nabo a pasear.
1: Ep, això ja és una altra cosa.
0: Saca tu nabo a pasear.
1: Sí, aquí ja... Aquí
2: si t'acordes ja... de la Berta una vez al mes.
1: Veus, fixa't, clar.
0: M'encanta.
3: No seas tan cotilla, esa escotilla parece un sumidero y es tu corazón.
0: Esta escotilla parece un sumidero.
1: És meravellós. Almenys quan escoltes que idea, qual la idea, la part del rap també en italià, bueno, si hi ha alguna cosa que se t'escapa o te la imagines, és millor aquí, no? Aquí veus que parlen de nabos... De nabos directament.
2: És una gran cançó.
0: No, no, està molt bé. La veritat és que la versió està molt bé. No sé què m'agrada més, la versió original o aquesta.
1: Sí, sí, no, no, ha estat fantàstic.
0: Com es diu aquest, perdó?
2: Juan Antonio canta.
1: Sí, sí.
0: Sí, claro. Sí. És Juan Antonio i canta.
1: Però no sé si és el que no va acabar bé, em sembla.
0: Què vol dir no acabar bé? Què li va passar?
2: Que una... Sí, el que va morir.
1: Sí, sí, sí.
2: Que va ser Juan Antonio canta, sí.
0: Ostres!
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, que és una història àcida aquesta, no? Aquesta tampoc no va acabar bé, no va acabar bé això. Doncs escolta, ara és qüestió de que siguin els nostres oients qui determinin qui ha guanyat, si la Thaís Buforn o en David Morales. Ho feu a Twitter, busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio o també l'etiqueta El Món es divideix en dos, que és una mica més llarga que de posar, o em busqueu a mi, David Cervelló, a Twitter, i podreu votar en aquesta enquesta. Estarà activa durant 7 dies. Després no ens en recordarem quan sigui el moment de mirar-ho, però intentarem guardar-ho un lloc que després ho puguem comentar. Moltes gràcies, Thaís.
0: Una cosa, David, sí? una cosa, que és que em sembla que l'original era ell. El del,
2: sí,
0: quan...
2: sí, el que va ser
0: vale.
2: Una versió que...
1: Sí.
2: Bueno, es van fer diverses versions.
0: Vale. És que volia dir-ho perquè s'ho mereix. Vull dir...
1: Sí, sí. Ah, bueno, escolta.
0: Sí, sí, la versió que em pensava que era original no era, és la seva. O sigui,
1: sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Obra pòstuma, en aquest cas.
0: Sí, sí. Bueno,
1: doncs
0: fantàstic.
1: Sempre, en la, sempre en la memòria, eh? Que això és una de les coses bones que tenen els artistes, és que, independentment de la seva vida, la seva obra queda per sempre. Doncs escolta, Thaís, moltíssimes gràcies per haver-nos fet
0: vosaltres.
1: Passar tan bé, tan divertida, tan àcida també quan cal, i tan dolça, com és la taronja. Una abraçada ben forta, Thaís, i fins la propera.
0: Adéu.

Corria l'estiu del 1978. Espanya estrenava democràcia, s'estava redactant la primera Constitució i el govern provisional tenia entre mans un problema que qualsevol gestor cultural reconeixeria de seguida. Una tarda de dissabte buida a la graella de Televisió Espanyola. La solució, en comptes de posar una pel·li de reestrena o un documental sobre la fauna ibèrica, va ser crear un programa musical. Un programa que acabaria marcant musicalment tota una generació d'espanyols i que portava per nom Aplauso.

El primer programa va emetre's el 9 de juny del 1978, amb vocació eminentment estival. La idea era senzilla, cobrir aquell forat de programació amb música comercial, amb la que estava les llistes de vendes, amb la que la gent realment escoltava. Res d'experiments ni d'avantguardes. En aquells mateixos anys, d'altres programes com Popgrama, de Carlos Tena i Moncho Alpuente, o el Musical Express d'Àngel Casas, apostaven per tendències més minoritàries, el punk, la new wave... El que llavors era innovador. Aplauso va triar un camí diferent, el camí ample, el camí de les masses. I li va funcionar? I de quina manera? El format tenia una cosa encantadora. Estava concebut com una revista de paper. Els presentadors duien a les mans una revista física i cada pàgina que passaven corresponia a una de les actuacions del programa. S'obria amb la portada. Hi havia les pàgines centrals, el pòster i es tancava amb la contraportada. A poc es van anar afegint seccions que es van convertir en icòniques, per exemple, La Juventud Baila, El Doble de los Famosos, Club Superfans, La Marcha de Nacho, Banda Sonora, Pàgina Infantil... Era un programa de varietats disfressat de revista musical, i el públic ho va adoptar com si sempre hagués estat allà. L'èxit va ser immediat. Va estar a les tardes dels dissabtes durant 5 anys. 5 anys de dissabtes amb el berenar damunt la taula i els peus descalços a punt per ballar davant del televisor. Va arribar a tenir més de 13 milions d'espectadors. 13 milions! En un país amb una sola cadena de televisió, sí, però 13 milions igualment. Va guanyar el TP d'Or al millor programa nacional els anys 78, 79, 80 i 81 consecutivament, el Premi Ondas i el Premi Aro de Oro al millor programa juvenil, i el grup Joli l'ha inclòs en la seva llista dels 100 millors programes de la història de la televisió espanyola. No estava gens malament per un programa pensat per omplir un forat d'estiu.

0: la cara visible del programa, la que tothom associa encara avui a Aplauso, va ser José Luis Fradejas, un murcià de naixement que havia crescut a Madrid gràcies al seu pare, guàrdia civil destinat a l'aeroport de Barajas. El jove Fradejas havia aprovat publicitat, havia aprovat arquitectura tècnica, fins que un accident de cotxe seriós el va fer reconsiderar les seves prioritats i va decidir fer allò que l'omplia, presentant discoteques. I és justament en una discoteca on va conèixer José Luis Uribarri, el director d'Aplauso, que se'l va emportar al programa sense pensar-s'ho gaire. Fradejas va ser l'únic presentador que es va mantenir des del primer fins a l'últim programa. 5 anys al peu del canó, mentre al seu voltant anaven passant presentadores com Sílvia Tortosa, Mercedes Rodríguez, Maria Casal, o dues noies joves que llavors ningú no sabia que acabarien sent actrius reconegudes del cinema i el teatre espanyol, Adriana Ozores i Amparo Larrañaga. En aquella època, Aplauso era tan omnipresent que fins i tot era un trampolí per a carreres que no tenien res a veure amb la música. Fradejas, però, era l'ànima del programa. Rialler, amb una veu suau, barba abundant i el cabell engominat amb les entrades que avançaven amb determinació. Era aficionat a les armilles de color terrós a joc amb unes camises menys abotellades del que li suggerien, de vegades. En ocasions optava pel vestit impolut amb corbata. Era un tipus carismàtic que va construir una relació de confiança amb el públic que fa enveja als presentadors d'avui. Quan va morir el 7 d'abril del 2022, als 72 anys, víctima d'un infart, la notícia va córrer per les xarxes amb aquella nostàlgia particular que desperten les persones que van formar part de la banda sonora de la nostra infantesa.
1: Hola amigos, buenas tardes. De nuevo un sábado reunidos ustedes y nosotros. Ustedes esperamos que afortunadamente muy bien instalados en sus hogares y nosotros aquí en el Estudio 1 de Prado del Rey. Y les recomendamos que avisen a los niños. Sí, avísenos inmediatamente porque hoy nuestra portada está dedicada a ellos. Nuestros protagonistas de hoy son de sobra conocidos de ustedes y provocan el entusiasmo siempre que se asoman a Aplauso. Son, como ustedes habrán adivinado, Enrique y Ana.

0: I pel que fa als artistes, si el format era bo i el presentador era estimat, el que realment feia que Aplauso fos Aplauso era qui hi actuava. I aquí és on el programa s'assembla a una d'aquelles festes on t'esperaves un sopar tranquil i acabaven apareixent els Ramones. Perquè sí, Ramones van actuar a Aplauso, el 4 d'octubre del 1980, presentats per Sílvia Tortosa com si presentés la Rafaela Carrà. Els Ramones van pujar a un plató de Televisió Espanyola i van interpretar Baby I Love You, Rock and Roll Radio i Rock and Roll High School davant d'una audiència familiar que estava processant el que estava veient. Era el mateix programa on actuaven Los Pecos o Enrique i Ana cantant cançons per a nens. La convivència era, diguem-ho suaument, imaginativa. I si de Ramones eren suficientment improbables al plató de Televisió Espanyola, la història d'AC/DC és directament per guardar-la en un llibre. El 9 de febrer del 1980, Sílvia Tortosa va presentar un grup australià que deia acabava de treure el seu àlbum més exitós i tenia legions de seguidors a Anglaterra. El grup es deia AC/DC i aquella era la primera vegada que actuaven a Espanya. 10 dies després, el vocalista Bon Scott moria a Londres. Aquella actuació a Aplauso va ser, sense que ningú no ho sabés, l'última actuació de Bon Scott en un plató de televisió. El programa, sense proposar-s'ho, havia estat testimoni d'un dels moments més tràgics de la història del rock.
1: Claro que en todos los pósters hay también caras muy guapas, en este caso por triplicado, y vestida. Es Sílvia Tortosa, que decimos nosotros en la revista Aplauso, Sílvia Tortosa quiere cantar. Bueno, Sílvia Tortosa ocupa hoy una parte de nuestro póster, que todas las semanas estará también ocupada durante unos minutos en una conversación con una mujer, con un hombre, con alguien que importa al público. Sílvia Tortosa importa al público y es noticia por esto de que quiere cantar. Es actriz, la estamos escuchando. ¿Con qué fortuna has grabado un disco, Sílvia?
2: Bueno, he grabado un disco porque yo llevo componiendo canciones desde que era muy pequeña y era una faceta que me interesaba muchísimo. Ahora bien, el panorama musical femenino, además de ser un poquito escaso, por desgracia, las mujeres estamos en franca inferioridad de condiciones en este caso, creo que debo replantearme muy seriamente cuál va a ser mi camino dentro de este panorama musical femenino. Entonces estoy en un periodo, digamos, de reposo, de reflexión y de replanteamiento.
0: Però, evidentment, no totes les anècdotes del programa tenen aquell pes dramàtic. N'hi ha de més lleugeretes, com la dels Village People. El 17 de març del 79, el grup va aparèixer a Aplauso disfressat, com tothom sap, policia, indi, obrer de la construcció, militar, moto i vaquer. I va interpretar YMCA davant d'una audiència familiar dels dissabtes a la tarda. El número 2 als Estats Units, el número 1 a Anglaterra. La majoria d'espectadors va veure-hi uns senyors amb unes disfresses molt acolorides ballant una cançó molt enganxosa. Una minoria, molt minoria, va captar el doble sentit d'aquella estètica i d'aquella lletra que parlava d'homosexualitat d'una manera que l'Espanya de finals dels 70 era, diguem-ne, pionera. El dilluns següent, les carpetes dels col·legis van aparèixer plenes de pòsters dels Village People. De vegades, la ingenuïtat col·lectiva és la millor armadura. El programa també va ser un llançador de carreres. La pàgina infantil va ser el trampolí de grups com Parchís, Regaliz o el duet d'Enrique i Ana, que a partir de la seva aparició a Aplauso la tardor del 79 van convertir-se en fenòmens de masses. Parchís va publicar el seu primer àlbum al Nadal d'aquell any i va vendre el que no estava escrit. La secció infantil, que qualsevol altra televisió hauria estat una concessió als nens mentre els pares anaven a buscar el cafè, Aplauso era un element més del programa i va acabar sent tan important com les actuacions dels adults.

0: temps. Un altre element que va destacar molt va ser el concurs La Juventud Baila, presentat precisament per Fradejas. Els joves de tota Espanya hi participaven en categories de ball individual, parelles i grups. Va ser en una d'aquelles edicions del concurs on va aparèixer per primera vegada davant d'una càmera de televisió una joveneta que anys després seria una actriu molt coneguda, Míriam Díaz-Aroca. Aplauso no solament feia famosos músics, sinó que descobria presentadores, actrius i tota mena de talent que després el país reconeixeria en molts altres contextos.
1: Y ya damos paso a la tercera pregunta a la pareja. La componente femenina de la pareja deberá cantar, o al menos tararear, por dos puntos, precisamente algún pasaje de Tu nombre me sabe a hierba durante 15 segundos. Tiempo. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré la puerta una mañana al despertar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
2: Muy bien, Cecilia. Has conseguido dos puntos que, sumado al punto de la primera pregunta, son tres puntos a la pareja A. Y pasamos a la pareja B, que está compuesta por Maribel y Gregorio. Hola.
3: Hola.
2: ¿Quién de los dos va a darle a la ruleta?
3: Maribel.
2: Vale. Gracias.
0: L'altre gran personatge inoblidable del programa era Nacho Dogan, el discjòquei que apareixia amb la cara totalment pintada de blanc, com un mim, i que conduïa la secció La marxa de Nacho, parlant de les últimes tendències musicals amb aquell accent tan particular que ell tenia. En un programa que ja de per si era un collage de sons i estètiques molt diverses, Nacho Dogan era el toc de màxima estranyesa, i el públic l'adorava. Aplauso es va emetre fins l'1 de gener del 1983. L'últim programa, el dia de Cap d'Any, un comiat simbòlic, com també poc celebrat, perquè el programa no va acabar enmig d'una gran cerimònia, sinó d'una manera bastant discreta, com acaben moltes coses bones. Fradejas, el presentador de La barba i les camises obertes, va deixar la televisió i va passar a la vida privada i anònima. No tornaria a les pantalles fins l'any 97, quan va ser nomenat subdirector de programes musicals a Televisió Espanyola. Una tornada tranquil·la, gairebé d'amagat, ben diferent de la presència que havia tingut durant 5 anys als salons de mitja Espanya. Avui, gràcies a Ràdio Televisió Espanyola a la carta, és possible tornar a veure molts dels programes d'Aplauso. I val la pena fer-ho, no solament per la nostàlgia, sinó per aquelles imatges que expliquen perfectament com era aquella Espanya que sortia d'una dictadura i s'obria al món amb una barreja de timidesa i de ganes de recuperar el temps perdut.
4: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
5: Descobreix la història viva del Port de Tarragona amb la seva ruta patrimonial. Un recorregut de més de 4 quilòmetres que et porta des del Teatret del Serrallo fins al Far de la Banya, passant per refugis, tinglados, grues històriques i l'escala reial. Amb 24 elements plens de memòria, aquesta ruta et convida a conèixer el passat marítim, comercial i cultural d'un dels ports més emblemàtics del Mediterrani. Vine a caminar entre patrimoni i mar.
4: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
6: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
7: Falso 9. Fermín se ofrece, ¿eh?
8: Y me encaja también muy bien.
9: Claro, creo que, de hecho, lo más estimulante que podemos vivir en términos tácticos sería que no llegase nadie que encaje de una manera directa y Hansi Flick tuviese que inventárselo desde la pizarra redirigiendo alguno de sus grandes talentos. Y efectivamente a mí el primer nombre que me viene a la cabeza, obvio, por detrás de Rafinha o incluso de empezar a probar a alguno de los atacantes que ha incorporado como Gordon o Adeyemi, es probar con Fermín.
10: Y creo que no solamente Fermín, creo que en el Barça hay muchos jugadores que en un momento determinado pueden hacer esa función, puede hacerla incluso Lamine Yamal, puede hacerla Dani Olmo, pero creo que el Barça, si no incorpora un delantero de oficio para jugar arriba para buscar el gol, la temporada se le puede hacer muy larga.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Hi ha coses que només passen una vegada. Un casament que paralitza un país sencer. 18 milions de persones davant del televisor. Els carrers buits, el trànsit pràcticament aturat. No era el final d'una guerra ni un discurs històric. Era el capítol 246 d'una telenovel·la veneçolana que havia aterrat a Espanya feia poc més d'un any i que havia fet quelcom que semblava impossible. Convertir-se en l'esdeveniment col·lectiu més important d'aquell any. La telenovel·la es deia Cristal i la cançó que tothom cantava per sota el nas, volgués o no, era allò de Mi vida eres tú, interpretada per Rudy La Scala. Si ara l'esteu recordant, sabeu exactament de què estem parlant.
1: Perdona, es que yo caminaba por aquí.

0: que te ves.
1: La història de Cristal comença molt abans que Espanya la descobrís. Cal viatjar fins a l'estiu del 1985 a Caracas, als estudis de Radio Caracas Televisión, coneguda com la RCTV. Allà, el 5 d'agost d'aquell any, s'emet el primer capítol d'una producció que havia estat concebuda per ser la gran aposta del canal, la primera telenovela que Delia Fiallo escriuria per a RCTV després d'anys de treballant per a la competència, Venevisión. Delia Fiallo era, per entendre-ho ràpidament, alguna cosa molt específica. La dona que havia inventat la telenovela moderna. Nascuda a l'Havana el 1924, havia començat escrivint radionovel·les a Cuba el 1949. Havia marxat a Miami el 66 fugint del règim de Fidel Castro i des d'allà havia construït una carrera impressionant escrivint per als grans canals veneçolans. Les seves obres s'havien emès a més d'un centenar de països i s'havien doblat a desenes d'idiomes, incloent el japonès o el txec, per exemple. La consideraven la mare de la telenovela llatinoamericana, que és el títol que sona grandiloquent, però que en el seu cas era absolutament literal. Cristal, estrenada el 1985, seria la seva darrera telenovela original. El swan song d'una carrera de 40 anys i quina manera d'acomiadar-se. La producció va ser un repte logístic considerable. La telenovela s'emetia diàriament de dilluns a dissabte, cosa que imposava un ritme de treball que avui faria pal·lidir qualsevol guionista de sèries de plataforma. Fiallo escrivia els guions des de Miami, a màquina. Els enviava a Caracas com podia, en una època sense correu electrònic, sense fax. La fórmula era la que era. Escriure, reescriure, agafar un taxi, arribar a l'aeroport i trobar algú que viatgés cap a Caracas i s'emportés el paquet. Quan els guions no arribaven a temps, l'equip de producció havia de tirar endavant amb el que tenia. Janet Rodríguez, la protagonista, ho va recordar anys després dient que hi va haver escenes que van haver de sortir en directe perquè esperaven els guions fins a l'últim moment. En directe! Una telenovela! En viu i en directe perquè la guionista havia perdut l'avió de Miami.
2: Aquí estoy frente a ti de rodillas, con este secreto tan grande que solo tú conoces. Con nadie lo hablaría sino contigo. Porque ¿cómo podría engañarte? ¿Cómo, si tú estás dentro de los seres que te amamos, cómo te podría ocultar mi sentimiento? Y aún así te lo confieso con temor y vergüenza. Pero Dios mío, si eres tan grande y lo sabes todo, ¿por qué me hiciste quererlo? ¿Por qué pusiste en mi corazón este amor que no puedo?

0: desea, que es imposible, que es un pecado. ¿Por qué, señor?
1: El repartiment era una combinació calculada de veterans i cares noves. Lupita Ferrer, una llegenda de la televisió veneçolana, interpretava la Victoria, una dona feta a si mateixa, que amaga durant dècades que va tenir una filla de joveneta, una nena que va ser obligada a abandonar per pressió de la família del seu amant, rica i catòlica i implacable. Aquella filla abandonada, ja adulta, és la Cristina, coneguda com a Cristal al món de la moda on treballa. Janet Rodríguez, que havia participat al Miss Venezuela del 1979 i que ja havia cridat l'atenció per la seva feina a Leonela, li donava vida. I l'amor de la Cristal era Luis Alfredo Ascanio, interpretat per Carlos Mata, un actor que havia participat en 18 produccions anteriors i que cantava la música de la sèrie. La combinació de generacions, d'actors consagrats i emergents, funcionava com un rellotge suís. El resultat va ser un èxit immediat i rotund a Venezuela. Cristal va acabar la seva missió original l'estiu del 1986 amb xifres d'audiència que havien posat el país cap per avall. Però la seva vida real, el capítol de la seva història que quedaria per sempre en la memòria col·lectiva, estava a punt de començar al lloc menys esperat, a Espanya. El 4 de desembre del 1989, la 2 de Televisió Espanyola va estrenar Cristal. En aquell moment, el presentador Jesús Hermida conduïa A Mi Manera, un magazín de tarda que barrejava actualitat, tertúlies amb Camilo José Cela, sitcoms com nord-americanes com Cheers o Les xiques d'oro i telenovel·les llatinoamericanes. Era un programa, com tots els bons programes de l'època, que feia una barreja improbable de coses que no haurien de funcionar juntes i que per alguna raó que la lògica no pot explicar del tot, funcionaven a la perfecció. I Cristal va entrar en aquell contenidor i va esclatar.
2: Madrina,
3: senyora.
2: ¿Qué necesitas?
3: ¿Cómo están los preparativos?
2: Muy bien, señora.
3: Ay, me preocupa que no llegaran las flores.
2: Señora Luisa, ¿y ellos se van solos?
3: ¿Qué?
2: Bueno, ¿cómo usted permite que esos dos salgan solos y juntos?
3: ¿Pero qué estás insinuando?
2: Bueno, es que como son jóvenes, y usted tiene dedicado a su muchacho para que sea cura.
3: Un momento, Balbina. Un momento. Yo no admito en esta casa pensamientos pecaminosos de ninguna clase, ¿comprendes? Y mucho menos sobre mi hijo.
1: Hermida va tenir la idea de crear un personatge per comentar la telenovela cada dia al programa, el personatge de Doña Adelaida. La va interpretar la periodista Txari Gómez Miranda, una professional de la ràdio que havia passat dècades a Ràdio Nacional sense que ningú al carrer la reconegués. Doña Adelaida era una senyora de 60 anys, maruja, en el millor sentit de la paraula, que cada tarda analitzava el capítol de Cristal amb una barreja de passió i comentari social que va conquerir immediatament l'audiència. Gómez Miranda tenia llavors 60 anys i es va fer famosa d'un dia per l'altre. Ella deia que, mentre signava autògrafs, pensava qui me lo iba a decir a mi. L'èxit de Doña Adelaida és en si mateixa una de les coses més espanyoles que han passat mai en la televisió. Cristal va escalar ràpidament, de la 2 a la 1, i les xifres d'audiència van créixer en paral·lel. La telenovela havia estat emesa originalment a Venezuela del 85 al 86 i Janet Rodríguez i Carlos Mata ja tenien 4 anys d'experiència com a actors de renom als seus països quan Espanya els va descobrir. De cop i volta, eren ídols. Carlos Mata va fer gires per Espanya que generaven escenes d'histèria col·lectiva. Les dones li tiraven coses als escenaris. Flors, peluixos, calcetes, sostenidors, allò que tinguessin a mà. Ell ho va explicar amb una certa perplexitat i molt bona educació. Entenia que el públic havia crescut amb aquells personatges, que hi havia una connexió emocional real, però que d'un dia per l'altre et tractessin com un ídol per una sèrie que havies gravat 4 anys enrere... Bé, això és la televisió, i la televisió no entén de calendaris. El casament final, el capítol 246, va ser el novembre del 1990 i va ser un esdeveniment nacional. 18 milions d'espectadors. Per posar-ho en context, Espanya tenia llavors uns 39 milions d'habitants. Gairebé la meitat del país va seure davant del televisor per veure casar-se la Cristal i el Luis Alfredo. El trànsit va disminuir notablement. Els bars tots van posar la televisió en aquell moment i van apujar el volum. Va guanyar el Premi Ondas del 1990 a millor telesèrie iberoamericana. La seva herència va ser immediata i duradora. Va obrir les portes a una onada de telenovel·les llatinoamericanes a la televisió espanyola que duria, en els anys següents, Rubí, La dama de rosa o Abigail, entre moltes d'altres.
4: Flores. Flores. Yo no espero.
5: Yo menos.
4: Ay, pero no te quedes ahí parada. Ponla ahí en la mesa.
5: Y a ver la tarjeta.
4: Ay, me muero de la curiosidad.
5: Son para ti, Cruz.
4: ¿Qué dices?
5: Perdóname. De Alfredo.
4: Ay, qué romántico. ¿Viste? Se arrepintió.
5: Es lo que yo digo, chica. Los hombres hacen la prueba.
1: L'impacte cultural va ser d'aquells que es mesuren en generacions. Les mares que la van seguir amb passió el 1990 van criar fills que van créixer sabent qui eren la Cristal i el Luis Alfredo sense haver vist mai un sol capítol. La cançó Mi vida eres tú es va colar en l'inconscient col·lectiu i no n'ha sortit mai. Carlos Mata, dècades després, continua fent espectacles en teatres espanyols on el públic canta amb ell. En una entrevista recent va dir que li resulta emotiu que hi hagi espectadors que li diuen «Jo vaig créixer amb tu veient la telenovela amb la meva mare». Dues generacions unides per un serial de 246 capítols gravat a Caracas entre el 1985 i el 1986. La creadora de tot això, Delia Fiallo, va morir el 29 de juny del 2021 a Coral Gables, a Florida, just 5 dies abans de complir els 97 anys. Havia dit en alguna entrevista que la telenovela, com a gènere, havia quedat destruït pels guionistes contemporanis que havien substituït els sentiments per l'acció i la violència, i que ella havia hagut de fer grans sacrificis durant tots aquells anys de feina, que gairebé no havia pogut gaudir de res. Ho va dir d'una manera que feia pensar en algú que hagués donat molt i que no estigués segur que havia rebut el que li corresponia. La ironia és que el que ell havia creat va sobreviure a tots els canvis del sector, totes les modes, tots els remakes per continuar emocionant persones que ni havien nascut quan ella escrivia a màquina des de Miami i corria a l'aeroport perquè els actors de Caracas poguessin gravar l'endemà.
6: Pensé que te gustaría mi regalito.
4: ¿Qué regalito?
6: La cajita de música.
4: Ah.
6: Dudé mucho para encontrarte algo. Tuve que buscar muy bien. No podía escoger un objeto valioso porque... Bueno, porque no está en mis medios. De repente, vi la cajita y pensé que a una muchacha le gustaría.
4: Sí, es bonita.
6: La botaste.
1: Hi ha una versió mexicana de Cristal del 1995, produïda per Televisa, amb Adela Noriega i René Strickler. Hi ha un remake mexicà del 2010 titulat Triunfo de l'amor, amb Maite Perroni i William Levy. La història original de Fiallo ha generat prop de 80 versions en tot el món, però cap d'elles va parar al trànsit a Espanya. Cap d'elles va fer que 18 milions de persones s'asseguessin al sofà al mateix moment per veure un casament de ficció. Aquell record és el de Cristal, és de Janet Rodríguez i de Carlos Mata. És de Delia Fiallo escrivint a màquina fins tard a Miami. És de Doña Adelaida explicant cada capítol amb la passió que es mereixia. I és d'aquell novembre del 1990 en què mitja Espanya va plorar davant del televisor i l'altra meitat no ho reconeixerà mai.

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
1: És que jo m'hagués quedat a Ferran Torres. No hi ha cap jugador que no sigui titular.
2: Sí, però li donen 55 quilos.
1: Ara, si has d'anar a buscar un atacant d'alt nivell, de dir, aquest si bé ha de ser titular, aquests no estan. Has d'anar, potser, amb un segon espasa, no?
3: Això dels 55 milions per Ferran Torres, perquè es va destapar Cava i del Bo, perquè diuen, que bons que som, hem traspassat un tio que l'any que ve acabava contracte per 55 milions d'euros, oh, ole, ole. Resulta que el Madrid va traspassar a Gonzalo per 45 al 70%. Cuidao.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: Els frares Carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
1: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor. Concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: Pensando en reformar, aprovecha el agosto sin IVA en Solglass. Instalación garantizada, rápida y sin obras, de ventanas de máxima seguridad y ahorro energético. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
3: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: A Onda Cero, la ciutat. Amb Míriam Frank.
5: Les vacances ja s'acaben, però el millor està per arribar. I és que dilluns 31 d'agost torna a la ciutat.
6: Nuestro programa me encanta. Siempre participo mucho y me gustan todas las secciones. La de Paraula de Canso me encanta. La tertulia que tenéis al principio me río mucho. La revista Los Secretos de Barcelona.
7: M'encanta que la Montse parle de Sants, que la miren sus fills, que el Robert que no cobra molt, que sempre está...
6: Todo. Todas las sesiones me encantan, o sea que no, yo no quitaría nada, porque me faltan cosas, pero no quitaría nada. No sé, arrancarle más espacio, más horas, yo qué sé, que os den media hora más.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. Quan vulguis estar al dia... Entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: entrar i els requisits per fer-ho, com ara aprendre la llengua o respectar la identitat catalana. El partit de Carles Puigdemont també demana que els Mossos d'Esquadra col·laborin en el control fronterer. Tot plegat a defensa de la líder a Madrid, Míriam Nogueras, perquè la capacitat d'acollida és limitada.
1: Drets sí, deures i catalanitat també. Catalunya no té capacitat d'acollida infinita, i això cal dir-ho. La Catalunya dels 10 milions del Salvador Illa, del president Illa, és no només inviable, sinó absolutament irresponsable. Estan posant en risc el model català, estan posant en risc el nostre estat del benestar i ens aboquen a la precarietat i també a seguir empobrint a la classe mitjana i treballadora de Catalunya.
0: Nogueras reivindica que la seva proposta defuig dels populismes que demanen d'una banda fer fora tothom i de l'altra regularitzacions massives.
2: Más de uno Catalunya.
3: Els bombers de Barcelona han donat per estabilitzat, per controlat, volíem dir, l'incendi de Collserola. Aquest ha afectat un total de 54 hectàrees. Els veïns que van ser desallotjats ja van poder tornar a casa seva i el confinament també va quedar aixecat després que els bombers el donessin per estabilitzat. Doncs bé, ahir al vespre els treballs van avançar fins al punt, com dèiem, de controlar-lo per complet. I ahir a la tarda, a Roda de Barà, desenes de persones van fer un minut de silenci en record de les dues per mare i filla, que van morir la matinada de dissabte en aquest municipi del Tarragonès quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. Va ser conseqüència dels aiguats. Les víctimes van resultar greument ferides i han acabat perdent la vida a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'acte de record s'ha fet davant l'Ajuntament de Roda de Barà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i també de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes del temporal, així com el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
3: En menys de dues setmanes arrencarà el curs escolar i ho farà, si res no canvia, amb una vaga de mestres i professors. El sindicat majoritari i un dels convocants, USTEC, exigeix al govern que reprengui les negociacions i insta el president Illa a intervenir-hi si la consellera Niubó no ho fa. Pere Parés, bon dia.
4: Bon dia. En un comunicat, USTEC ha lamentat que el departament no els hagi convocat per parlar dels motius de la vaga des del 13 de juliol. Per la seva portaveu, Yolanda Segura, la negociació no està tancada.
5: El que no podem fer és demanar-nos paciència, tenint en compte que tenim una convocatòria de vaga en peu, ni poden donar per tancada la negociació perquè la crisi educativa segueix vigent i perquè els passos acordats no solucionen totes les necessitats que tenim a sobre la taula. Aquest govern el que ha de fer és prendre el comandament de la situació i convocar-nos ja, perquè el conflicte s'enrocarà si no mostren voluntat per tornar a la negociació.
4: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, va defensar ahir dimarts que l'executiu ha treballat durant mesos perquè l'inici de curs es faci amb la màxima normalitat possible i que ara s'han de desplegar els acords signats amb comissions obreres, UGT i professors de secundària. Però USTEC continua demanant més recursos, un augment de personal i la reducció de les ràtios per fer front a la complexitat de les aules.
3: Els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent el nou calendari de mobilitzacions emmarcades en la vaga indefinida que mantenen des de fa dos mesos. Eudald Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Els sindicats reclamen millores dels horaris i de conciliació, juntament amb una millora retributiva. Per ara hi ha hagut 13 sessions de negociació. En l'última, el sindicat no va subscriure la proposta d'acord presentada per l'administració, que incluïa la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals. Ho explicava en Felip, delegat sindical de Biblioteques de Barcelona.
7: Hi ha una part de l'any que ja les fem, aquestes 35 hores. Evidentment, volem fer 35 hores la resta de l'any, però no a qualsevol preu.
6: També denuncia que el Consorci ha vulnerat drets sindicals i que ara mateix no hi ha cap nova reunió de negociació programada. Per la seva banda, el Consorci diu que estan oberts a arribar a una entesa. El seguiment de la vaga aquest mes d'agost ha estat d'un 11% entre setmana i d'un 10% al cap de setmana, segons dades que el Consorci ha facilitat a Onda Cero.
3: I Barcelona continua pendent de la signatura definitiva del nou conveni de coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana. El text ha de substituir l'acord vigent des del 2005 i adaptar la cooperació entre cossos a una realitat delinqüencial molt diferent de la de fa dues dècades. Joan Valentín, bon dia.
8: Bon dia, Anna. Dos representants dels cossos implicats explicaven a la brúixola d'estiu d'Onda Cero la necessitat del nou conveni. Defensen que el nou conveni ha de servir per clarificar funcions, evitar duplicitats i facilitar que Mossos i Guàrdia Urbana treballin de manera més integrada sobre el terreny. Sentim l'Imma Viudes, mossa d'esquadra, i el Dani Bernalte, guàrdia urbà, amb dos portaveus sindicals.
9: Per poder acompanyar també els Mossos d'Esquadra amb tota la capacitat operativa que podem treballar.
10: Ja les dades que diu són totes negatives en quant a assassinats, homicidis, tràfic de drogues, etc., la coordinació entre cossos policials es fa més necessària que mai.
8: Mossos i Guàrdia Urbana veuen el nou conveni com una oportunitat per treballar de manera més eficient i donar una millor resposta a una ciutadania que, des de fa anys, situa la inseguretat entre les seves principals preocupacions.
11: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
12: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
2: Más de uno Catalunya, amb Vanna Utiel.
3: Quan passen 28 minuts de les 8 del matí, repassem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
13: Bon dia. A les 9 de la nit al Camp Nou, el Futbol Club Barcelona s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao en el partit ajornat de la primera jornada. Hansi Flick va avançar ahir que Rodri tindria minuts, mentre Gavi encara haurà d'esperar uns dies per tornar després del cop que va rebre el genoll a ells. Joan Laporta reitera el desig al Barça en fitxar Julián Álvarez i demana a l'Atlético de Madrid que tingui en compte l'oferta que ja van fer. El Girona traspassa Arnau Martínez al València a canvi de 5 milions fixos més un en variables. El defensa signa fins al 2031. El club gironí també va traspassar ahir a Kim Min-soo al Glasgow Rangers escocès per 10 milions d'euros.
3: I acabem amb música perquè el Festival Acústica de Figueres arrencarà aquest vespre la 23a edició en un any que preveu aplegar més de 100.000 persones en 4 dies. La programació inclou una trentena de concerts, pràcticament tots gratuïts. De fet, l'únic espectacle de pagament serà l'inaugural. I així pren, i així pren. Un espectacle inaugural que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona. Llach serà reinterpretat per diversos artistes. Per demà. I amb aquest que tinguem sort de Lluís Llach acabem aquest repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Dani Sánchez al control tècnic. Ara els deixem de nou amb Más de Uno i Miguel Ondarreta aquí a Onda Cero.
8: Son las 7:30 en Canarias.

Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les muntanyes que canvien de color segons l'hora del dia.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: ¿Estás pensando en hacer reformes? Aprofita l'agost sense IVA a Solglass. Instalación garantida, rápida y sense obres, de finestres amb la máxima seguretat y estalvi energètic. Doncs Cirera 2, 973 267700 y a solglass.es.
2: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
3: A tocar de Lloret de Mar, a només 5 minuts amb cotxe del centre, s'amaga una de les joies més especials de la Costa Brava, la platja de Sa Boadella.
4: Lluny de l'ambient més animat del municipi, aquest racó convida a desconnectar entre pins que gairebé arriben fins a la sorra i aigües cristal·lines.
3: El passeig per arribar-hi, envoltat de vegetació mediterrània, ja és tota una experiència. Un espai tranquil i ple d'encant que ens recorda que de vegades els tresors més bonics són també els més discrets.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
5: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero.

0: Quedas con un amigo y llega tarde, porque viene desde bastante lejos y ha tenido que dejar el coche en el taller, pero no le han dado uno de sustitución. Y claro, le dices lo que te sale del alma. ¿Qué qué? ¿Pero en qué seguro estás? Así que dices, ¿sabes qué? Que te vayas a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix la teva furgoneta Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
3: ¿Estás pensando hacer reformas? Aprofita l'agost sense IVA a Solglass. Instalación garantida, rápida y sense obres, de finestres amb la máxima seguretat y estalvi energètic. Ton Sirena 2, 973 267700 y a solglass.es.
1: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix un Audi d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. Vine abans que volin. Aquest agost les segones rebaixes són aquí. No te les perdis. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Audi a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Más de uno. Onda Cero.

0: targeta Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Onda Cero.
3: Begoña Gómez de la Fuente, más de uno, en Onda Cero.

0: A Onda Cero Catalunya comença La Ciutat d'Estiu amb Robert Calvo.
1: Barcelona vol recuperar la seva essència. La reforma del mercat de la Boqueria, que està aquí davant d'aquesta emissora de ràdio, ja està en marxa amb una inversió de més de 12 milions d'euros. L'Ajuntament ho acaba d'explicar i ha dit que s'aprovarà un reglament que limitarà l'oferta de productes elaborats al 50% al conjunt del mercat per potenciar la venda del tradicional. Diuen que volen canviar el relat de la Boqueria per tal que el veïnat es torni a sentir aquest mercat com a seu. Després d'haver acabat els estudis tècnics, a la tardor començaran les obres dels nous banys públics i de la millora de la il·luminació de la zona logística. A finals del 2027 s'iniciarà la reforma de l'illa central del Peix i de la façana de la plaça de la Gardunya. A veure com començaran les persones d'aquí que tornin al mercat i, sobretot, com començaran els visitants i les gavines que no vagin a la Gardunya. És dijous, és 27 d'agost.

0: El coordinador sonor d'aquest mercat, que és un mercat on hi passa molta gent, és en Daniel Sánchez Sánchez, membre de l'equip tècnic d'aquesta casa que encapçala en Robert Tatai Ribas. L'home del peix és Gerard Sanz Muñoz.
1: L'home del peix em toca ser avui, eh?
0: Bon dia, Gerard, com estàs?
1: Bon dia, bonita, que lo tengo barato, eh?
0: Sí, al costat hi tens la bacallanera, que és la Clàudia Moreno Lozano. Bon dia, Clàudia, com estàs? I al costat hi ha el carnisser, que és en Pere Parés i Gern.
2: Molt bon dia.
0: Falten la dels ous, que és l'Anna Utiel Argudo, que és la que mou els ous a la redacció d'informatius d'aquesta casa, juntament amb el forner que hi ha al costat, que és en Marcos Díaz.
1: Fruites i verdures, Marcos Díaz.
0: Fruites i verdures, Marcos Díaz. Queda molt bé aquest cartell, eh? Ara els preguntarem per què no estan a l'estudi a l'hora del programa. Suposo que tenen molta feina i estan perfilant els titulars del dia, que de seguida ens explicaran. En aquest programa de ràdio que fan també vostès, que ara els preguntarem alguna cosa, i que s'allarga fins a les dues de la tarda.

0: Aquest programa de ràdio que toca ja el seu final, encara no, demà ens queda un programa i el d'avui, vaja, un programa magnífic, que com sempre construeixen vostès amb el seu relat, amb les seves històries, amb les anècdotes que comparteixen i amb allò que ens expliquen cada dia a través del WhatsApp del programa. Avui què preguntem a l'audiència, Gerard?
1: Doncs mira, avui tindrem el plaer de parlar amb el Charlie Diego.
0: Hombre.
1: Amb el que, entre d'altres temes, doncs, xerrarem sobre un fet que es donava fa uns anys i que ara crec que no és tan habitual, i és el fet que abans, fa uns anys, als 80, als 90, molts periodistes o comunicadors arribaven a tenir contacte freqüent o fins i tot relació amb les grans estrelles del moment, tant músics com també actors i actrius, artistes en definitiva. Tenien confidències i parlaven sovint, tocaven temes personals i fins i tot arribaven a compartir àpats.
0: El Charlie Diego, després ens ho explicarà, però té a l'agenda el telèfon fixe, de casa de l'Albano, de la Rocío Dúrcal, de tota aquesta gent.
1: Sí, i tant, arribaven doncs, això, no? A tenir una relació estreta. I tot això ens serveix doncs, per fer la següent pregunta. Avui, amb quin o quina artista faríeu un cafè o compartiríeu un àpat, un dinar o un sopar, ja sigui perquè idolatreu aquesta persona o perquè creieu que podríeu passar una bona estona perquè podríeu arribar a congeniar. Hi ha, evidentment, per tots els gustos, actors i actrius internacionals del nostre país, actors de teatre, de telenovela o de cinema, músics, pintors, el que vulgueu. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Amb quin artista compartiríeu un cafè o un àpat? 676-760908.
0: O un cap de setmana a casa seva, va dir en Dani Sánchez, per dir-li les veritats també.
1: Mira, també. Ara, a la Ouija no juguem, no? Vull dir,
0: no. Artistes que estiguin vius,
1: Que estiguin vius, li donem una miqueta de realisme dins de l'impossible.
0: Sempre parlem d'artistes que ja no hi són, sí. Preguntem per artistes que la gent hagi idolatrat, però parlem dels que estiguin vius, no?
1: Exacte.
0: Vius estan en Marcos Díaz Alcaraz i l'Anna Utiel Argudo, que ja els he mencionat. Hola a tots dos, com esteu?
2: Hola, bon dia.
0: Que sou la dels ous, del mercat, de la boqueria, i el de les verdures, diuen Gerard.
1: Fruites i verdures, Marcos Díaz.
3: Manxo,
1: el meló el tinc molt bo.
0: Et dic una cosa, amb el futur que ens espera, els que treballem en coses així més tècniques, tecnològiques, que vull dir que fem servir els ordinadors per la nostra feina, potser ens han d'acabar fent bacallaners o de vendre ous o... No?
2: Sí, està clar que... clar, que al final es tracta de buscar què és el que no es pot substituir amb intel·ligència artificial, no?
3: Llavors... Perquè anava jo també, tu creus que les màquines ens trauran, eh?
0: No, que sí, de totes, vull dir, demà potser no, demà passat tampoc, però d'aquí 10 anys on serem? No ho sabem. Potser som aquí, ojalà siguem aquí, això vol dir que la tècnica no ens ha absorbit. Bé, ells dos són membres de la redacció d'informatius d'aquesta casa que sostenen aquest mes d'agost aquesta redacció, són el pal de paller de la nostra emissora, i vosaltres al mercat hi aneu massa, hi aneu poc?
2: Jo reconec que hi vaig poc i hauria d'anar molt més, però és veritat que és molt més pràctic quan ho tens tot junt, aplegat a prop de casa i costa una mica.
0: En qualsevol cas, la pregunta del dia avui versa sobre això, sobre amb quin artista que estigui viu aniríeu a fer un cafè o aniríeu a casa seva a passar un cap de setmana. Hi havia un programa de l'Albert Tom a TV3 que es deia El Convidat.
1: El Convidat, avui El Convidat.
0: Sí, que era meravellós, que s'anava a passar un cap de setmana a casa dels artistes, no? Dels presentadors o de gent famosa. A qui aniríeu a vosaltres a entrevistar a casa seva?
2: Home, clar, és que no m'havia preparat la pregunta, llavors em ve una resposta molt de persona bàsica, però jo sí, Carlos Cuevas em convida a casa seva, no li diré pas que no, saps?
0: T'aniries amb ell a fer un cafè, no?
2: Un cafalet.
0: I en Marcos?
3: Dos noms, el primer és Javier Clemente.
0: Ostres!
1: Javier Clemente.
3: Javi Clemente, el millor, the best. The best.
0: Molt bé.
3: I el... I el segon seria Michael J. Fox.
0: Molt bé, que interessant. Avui que estem parlant, parlarem després amb en Charlie Diego d'aquesta relació que mantenien als anys 80 els locutors de ràdio, els presentadors, amb els artistes. Anem a casa seva, es feia un cafè amb la Durca, li preguntaven per les seves relacions sentimentals i coses. I la Clàudia, aquí aniria a buscar per fer un cafè?
4: Jo crec que també serà una mica bàsic. A mi m'agradaria fer-lo amb l'Aitana.
0: Molt bé.
4: És una cançó que m'agrada bastant.
0: I què li preguntaries a l'Aitana? Quina informació li voldries treure? El nou nòvio que té ara, no?
4: No, s'ha de deixar de preguntar tant per coses...
0: Per la música, potser,
4: sí.
0: No? Sí. I en Pere?
5: Jo, si hagués de ser un actor, el Hugh Jackman m'agrada molt.
0: Ah, molt bé.
5: I un grup de música que m'encanta, que m'encantaria passar, jo què sé, un cap de setmana a casa seva, seria un grup madrileny que es diu Club del Río.
0: Ah, sí?
5: Que són així com un estil, no, com molt hippie, no sé, i em sembla que seria molt divertida l'experiència.
0: Ah, molt bé. Club del Río, quedem-nos amb això.
1: Jo crec que m'ho passaria bé amb la Ludwig Band, ara que parlava el Pere de grups i tal, però mira, d'actors, ja que hem parlat també d'actors, a mi Javier Bardem és un tio que m'agrada molt, i crec que podríem parlar de moltes coses i podria passar una estona agradable, i després, no sé, amb Rosalía...
0: Tens un
1: crec
0: aire
1: que...
0: tu, Bardem, ara que et miro?
1: Vols dir?
0: Sí. No?
1: Això t'ho has tret una mica de la màniga, no? Però bueno, amb Rosalía, per exemple, també, vull dir, al final, bueno, bastant bàsic, evidentment, amb Leo Messi, Déu nostre senyor.
2: És veritat. Per donar-li les gràcies per tantes alegries,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
3: A pinta de ser un sopit.
1: Sí, però bueno, jo crec que podries parlar... Clar, evidentment, el que és la conversa seria molt més interessant amb Bardem que no amb Leo Messi. Però per tot el que ha estat...
0: Diuen en Dani que parla poc, a més a més, amb Messi.
1: Sí, bueno, és bastant...
0: Per ser gentil parla poc, clar.
1: Bastant timidet, sí, exacte, per ser gentil.
0: Una salutació a tota la comunitat argentina que escolta aquest programa, d'origen argentí, que escolta aquest programa de ràdio, els abracem. Bé, doncs poden contestar ja la pregunta del dia, que va sobre això, sobre amb quin artista o amb quina persona popular se n'aniria vostè a casa seva a fer un cafè, com feia fa anys en Charlie Diego. Mira, jo m'aniria amb un triumvirat, és a dir, faria un quartet, i m'aniria amb un triumvirat de compositors, amb José Luis Perales, amb Juan Carlos Calderón i amb Manuel Alejandro, que han fet les grans cançons de la història d'aquest país. Amb ells tres me n'aniria de cap de setmana, no? No
2: sé. Claro.
0: En fi, les 12:29 notícies a Onda Cero. Avui estem molt pendents de Ceuta, de fet, ho estem fent cada dia d'aquest mes, però aquest matí la situació interpel·la directament Catalunya. Des de les 10 està en marxa la reunió del Ministeri de Joventut i Infància amb les comunitats autònomes, amb els seus representants, per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats que hi ha allà, a la ciutat autònoma.
2: La Generalitat arriba a aquesta trobada havent deixat clar que Catalunya vol i pot acollir, malgrat els posicionaments contraris de la dreta i l'extrema dreta, mentre que Junts assegura que no hi cap més gent a casa nostra. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, defensa que el sistema d'acollida català és fort i que el govern farà el que sigui oportú. De moment, en la reunió d'avui, davant el rebuig de les comunitats governades pel Partit Popular d'acollir els menors als seus sistemes públics de protecció, la ministra del RAM, Cira Rego, ha proposat que Ceuta subscrigui convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat autònoma i que considera especialment vulnerables. Tant els convenis com els trasllats es finançarien amb els 25 milions d'euros que la conferència sectorial ha debutat també aquest matí.
0: Mor un home de 72 anys mentre es banyava a la cala

0: d'Escodolar, de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva.
1: En el moment dels fets aquest dimecres al vespre, onejava la bandera verda, però ja no hi havia serveis de vigilància i socorrisme. El banyista era a l'aigua amb un familiar quan es va sentir indisposat. Tres ambulàncies van acudir al lloc dels fets, però quan el van treure de l'aigua ja estava inconscient i malgrat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que li van practicar, l'home va acabar morint. Un total de 21 persones han mort ofegades a la platja aquest any a Catalunya des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Tres d'aquestes, recordem, eren els menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona.
0: Molt d'ull a l'aigua. I a Barcelona, com dèiem, l'Ajuntament vol que el Mercat de la Boqueria tingui com a mínim un 50% de producte tradicional. Això implica reduir la presència de producte elaborat, com ara sucs o paperines amb snacks per emportar.
1: Ara mateix aquests productes representen més de la meitat del que es ven al mercat més emblemàtic de la ciutat, un mercat que s'està transformant amb una inversió de més de 12 milions d'euros. Aquest matí, la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, ha explicat que s'aprovarà un reglament que limitarà l'oferta, com dèiem, de productes elaborats al 50% al conjunt del mercat per potenciar la venda tradicional. Gil ha afirmat que volen canviar el relat de la boqueria per tal que els veïns se la tornin a sentir seva. Després d'haver acabat els estudis tècnics, a la tardor començaran les obres dels nous banys públics i de millora de la il·luminació de la zona logística. A finals del 2027 s'iniciarà la reforma de l'illa central del Peix i de la façana de la plaça de la Gardunya i el canvi de la coberta.
0: Ara les gavines que hi ha a la plaça de la Gardunya no tindran l'oportunitat, tindran menys oportunitats d'emportar-se el menjar dels visitants que arriben a Barcelona i que no saben que estan allà aquestes bèsties.
1: Exacte.
0: Anna, a dos quarts de tres escoltem el Notícies Migdia. Que vagi
1: bé. Fins ara,
0: adéu-siau.
1: Gràcies.
2: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
0: Per culpa de la Clàudia Moreno Lozano, ahir la nit i aquest matí he estat escoltant sardanes tota l'estona perquè em va posar el flabiol aquí, a l'orella, i vaig dir, escolta'm, és que tinc ganes d'escoltar sardanes. I tot el matí, mentre em dutxava, he escoltat sardanes, tot el dia sardanes. Perquè ens va portar un so, ahir, aquest, del flabiol començant una sardana, que em dirà quina és demà, no?
3: Demà.
0: Perquè demà serà l'últim dia de la Clàudia aquí, resoldrem el seu últim misteri, que va a través d'uns sons que ens planteja aquí cada dia i que resol divendres amb una temàtica que ha protagonitzat aquella setmana, no? Dels sons d'aquella setmana. El d'avui, de què va?
3: És que jo crec que ja és com bastant evident.
0: És evident? És obvi? És això?
3: Jo crec que sí, no?
0: L'escoltem, va.
3: Sí.
0: Hombre, això és Sant Joan, no? Dic jo. O Sant Joan, Sant Joan, Sant Isidre, Sant Pere, Sant... Tots els sants que tenen una mica de foguera, no?
3: Bueno.
0: Ella no diu res, ella calla.
3: Per un dia que queda no diré res,
0: no diré
3: encara.
0: Res. Però això fa pinta de que és un fuet d'aquests que s'encenen i es llencen a les fogueres.
3: Clar, però això pot passar en moltes situacions, no només en Sant
0: Joan.
3: Ja no diré res més.
0: Hasta aquí puede leer.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Anirem a la residència de gent gran de Gràcia, de Barcelona, que s'ha sensibilitzat amb les persones LGTBI i posarem context a aquest tema. Ho farem justament abans que arribi en Pere Parés i Gern amb la seva secció Los Ricos també en lloren i també abans que l'Alicia Escribano, i avui m'agrada molt el tema, ens faci ballar a ritme de pasdoble. De fet, el pasdoble més històric d'aquest país. Després d'ella arribarà en Víctor Ruiz Nobel, que ens desbloquejarà records. De fet, avui ens m'ha promès que ens bloquejarà alguns records que la generació dels 80 i dels 90 no té. I en Charlie Diego arribarà al tram final del programa per alegrar-nos la vida. Són les 12:34 minuts.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Avui volem parlar d'una realitat sovint invisibilitzada i que ara és notícia gràcies a un reconeixement per part de la Generalitat. I ens referim al fet de sortir de l'armari o significar-se com a persona LGTBI a les residències de gent gran. I és que hi ha persones que han necessitat mitja vida per poder sortir de l'armari, per poder ser qui són, i paradoxalment quan arriben a la vellesa, a la tercera edat, han de tornar a entrar a l'armari del que tant ha costat sortir, especialment a l'hora d'arribar a una residència. La por al rebuig o els prejudicis o senzillament a no sentir-se compreses pot fer que les persones grans LGTBI tornin a ocultar una part essencial de la seva vida. Doncs bé, com dèiem, ara hi ha una residència a Barcelona, al barri de Gràcia, que ha rebut un reconeixement per part de la Generalitat per la seva feina.
2: Així és, es tracta de la residència de gent gran de Gràcia, que ha rebut la distinció que reconeix el centre com a residència compromesa amb la diversitat LGTBI. I és que la seva directora, la Maite Frías, ha convertit aquest centre públic en un punt de referència pel col·lectiu. De fet, abans de rebre aquesta distinció, el centre ja havia estat escollit per presentar la guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTBI en residències i centres de recursos per la gent gran.
0: Maite Frías, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, agraïda per atendre'ns.
0: Agraïts nosaltres que ens atengui. Anava a dir, més que mai, quin orgull, no?
3: Pues sí, la veritat és que és un orgull per tot l'equip i tots els usuaris i treballadors que han participat en el projecte, perquè realment sense ells no haguéssim tirat endavant.
2: Maite, explica'ns d'on surt tot aquest compromís amb el col·lectiu LGTBI i aquesta lluita per visibilitzar una realitat que malauradament encara han de patir les persones grans que estan en residències. Com va néixer tot?
3: Correcte. Bueno, bàsicament són inquietuds de determinades persones, treballadores de la residència, que veiem que el tema relació sexual, sexe, dintre de la residència és un tema tabú i complicat. Però en general el tema sexe era un tema que no està molt ben regulat, no està molt ben observat, i a partir d'aquí, de començar amb aquest sector, amb aquesta temàtica, vàrem anar expandint l'objectiu i vàrem veure que el col·lectiu LGTBI estava molt vulnerable també i molt insuficient en quant a protecció dintre d'aquest espai.
0: M'imagino que es va haver de fer bona pedagogia, molta pedagogia, va costar molt la cosa?
3: Bé, al principi va suposar un repte, perquè inclús hi ha famílies que no estaven d'acord, usuaris que amb tots els prejudicis, com heu dit, de tota la vida, d'anys de marginació, havien insults, hi havia una situació a vegades complicada de gestionar, però bé, amb la guia que ens van facilitar el Departament d'Igualtat i Feminisme i el Departament de Drets Socials, vàrem anar seguint tots els indicadors que es consideraven pertinents per tal de fer-ho realitat. Tot això vol dir que, evidentment, com deia, s'ha fet pedagogia, però darrere també hi ha un treball de canviar formularis, canviar protocols, fer un acolliment específic a les persones que entren de nou, posar una persona com a agent d'igualtat i diversitat, facilitar el deure d'intervenció davant d'una denúncia per assetjament dintre de la residència, perquè no només és de cara a usuaris, sinó als mateixos treballadors, que també a vegades se sentien compromesos i eren del col·lectiu.
2: Maite, tot això del que estem parlant té cara i ulls. Per exemple, els de la Carme Coromina, una resident del vostre centre, que de fet va ser una de les protagonistes en l'acte d'entrega d'aquesta distinció per part de la Generalitat. Ell és el darrer exemple de tot això del que estem parlant, oi? No sé si ens pots explicar una mica el seu cas.
3: Sí, la Carme Coromines ha sigut una... Bueno, i és perquè ella sempre reivindica la seva professió, que és infermera, i com a infermera havia tingut una vida pues, típica, diguéssim, de casar-se amb un senyor, tenir fills, i a mitja edat pues, es va donar compte que no era feliç i que volia canviar tota la seva filosofia de vida. A partir d'aquí pues, va lluitar dintre dels col·lectius inicials que van haver i es troba en una residència on ella es declara com lesbiana i que vol pues, que la seva parella estigui i sigui reconeguda com una parella normal, no? Aleshores, ella ens ha ajudat molt a manifestar pues, totes les seves necessitats, les seves inquietuds, les reivindicacions que tindrien les persones dins de la residència en aquest sentit, i ens ha fet pues, reflexionar molt i ens ha afavorit pues, tenir aquests espais de reflexió ètica sobre la igualtat i discriminació incidint en aquesta realitat, no?
0: Això que escolten de la Maite Frías és molt important, perquè el compromís amb les persones LGTBI, amb la seva realitat, no és penjar una bandera o posar un arc de Sant Martí a l'entrada del comerç o d'on sigui, de l'empresa que sigui, no? Posar-se un dia a l'any, un distintiu, no vol dir tenir compromís. Això és compromís, no, Maite?

0: Totalment. El compromís és dia a dia. És cada vegada pues, que hi ha un insult, que hi ha hagut moments d'intervenció a través d'una comissió d'ètica i d'igualtat, manifestem totes les incidències que passen, actuem amb les persones implicades i sempre hi ha petites cosetes, no? Però sí que és veritat que no és un treball de penjar un dia una bandera i fer un taller, sinó que són buscar espais de formació també molt de cara al treballador, a l'usuari i a l'equip directiu, perquè evidentment l'equip directiu ha d'estar vinculat, si no és difícil de mantenir un projecte així.
1: I a l'altra banda de tot això, hi ha qui defensa la creació de residències específiques per persones LGTBI, però això jo crec que seria contraproduent, no? Quina opinió et mereix aquest posicionament?
0: Des de la meva visió és contraproduent, perquè el que estem buscant aquí és la inserció, la inclusió, la normalitat. Per tant, entenc que dintre de la normalitat ha d'haver aquest col·lectiu i la societat els ha d'incloure com ells, entendre els que són acceptats i validats, no? Per mi, diferenciar és discriminar, no? Aleshores, fer grups i específics, penso que van en contra del que ha de ser la filosofia més pràctica i la que a nosaltres ens ha funcionat, no?
2: Doncs, en primer lloc, felicitats per aquesta tasca que esteu fent, perquè és molt important, i sobretot en aquest col·lectiu de la gent gran, que ve d'un context històric i d'una mentalitat concreta, i vaja, endavant les atxes per seguir amb aquesta empresa que heu tingut, i per la distinció. Que vagi bé, Maite.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
2: Ara aquesta residència de gent gran de Barcelona ha fet un pas molt important per combatre l'estigma i per contribuir a que això no passi, que no hi hagi estigma a les residències.
1: El reconeixement que ha rebut per part del govern serveix per plantejar-nos com caldria cuidar les persones quan es fan grans i, sobretot, com es pot garantir que ningú hagi de renunciar a ser qui és precisament en el moment en què es torna més vulnerable.
2: Josep Maria Mesquida, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: En Josep Maria és el president de la Fundació Enllaç, que és una entitat que treballa per defensar la dignitat, els drets i el benestar de les persones grans LGTBI. I en aquest cas estem parlant d'un fet noticiable, Josep Maria, però que demostra que queda molt camí per recórrer.
4: Efectivament, nosaltres com a entitat que treballa a favor del col·lectiu, de les persones grans del col·lectiu, estem fent accions de formació i sensibilització a residències des de que van començar a existir l'any 2008, precisament perquè entenem que són les persones més vulnerables les que estan ingressades a residències i les que demanen aquest tipus de suport o de defensa per evitar justament aquesta l'estigma i la vulneració dels seus drets.
1: Mm-hmm. Josep Maria, la visibilitat d'aquest cas ve després d'un reconeixement del govern. Creus que és un premi simbòlic o que pot representar realment un abans i un després?
4: És un premi simbòlic, però pot significar un abans i un després. És a dir, cal que les residències adquireixin un major compromís amb el col·lectiu i possiblement que es realitzin aquestes accions de reconeixement, doncs implica que comenci a canviar alguna cosa.
2: Hi ha una expressió que és dura i que molts ens hem de plantejar, parlo en primera persona, que és la de la tornada a l'armari. I realment hi ha persones que després d'haver viscut durant molts anys obertament amb la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere han de tornar a ocultar-se quan arriben a la residència. Què provoca aquesta tornada a l'armari?
4: Sí, nosaltres a la Fundació hem ajudat o hem acompanyat a persones que efectivament es trobaven en aquesta situació. Aquesta tornada a l'armari, doncs, el que implica és un retrocés des del punt de vista de la identitat de la persona gran que està a la residència, que també implica un fracàs social. Molt, molt malament estem fent les coses i en el moment en què una persona necessita protecció és justament en el moment en què ha d'ocultar-se de nou.
1: Mm-hmm. Clar, és que a més estem parlant d'una generació amb una motxilla vital molt particular, perquè algunes d'aquestes persones van créixer durant el franquisme o en el postfranquisme més immediat, quan la seva orientació sexual doncs, podia comportar persecució, repressió o fins i tot clandestinitat. Aquesta experiència condiciona la manera com afronten la dependència i les cures?
4: Clar, resulta difícil contestar aquesta pregunta de forma rotunda. El que sí que podem dir és que es tracta d'un col·lectiu que efectivament ha viscut moments d'invisibilitat, un

col·lectiu que després va haver de lluitar justament perquè això no fos un problema i que de vegades en aquesta situació d'envelliment, de vegades en aquesta situació en la qual necessita un suport extraordinari, doncs torna a l'armari.

0: soles, però perquè no s'atreveixen o no volen fer el pas o no poden fer el pas d'enfrontar-se a aquesta situació. També perquè al final qui els queda la vida és la família escollida, que és la família que els acaba cuidant, que són aquells que no són de sang i que fan que el seu dia a dia doncs, tiri endavant, no?, aquella persona. I llavors hi ha una cosa molt important, també parlàvem d'aquestes persones que s'enfronten ara a la residència, que són aquelles que van créixer en el franquisme, però estem parlant al cap i a la fi de qualsevol persona LGTBI. Mirin, una persona LGTBI, i deia una vegada Javier Ambrosi una frase que a mi em va semblar molt reveladora i molt clara. Una persona LGTBI comença a viure amb sort amb 20 anys, a partir dels 20 anys. Abans ha estat un infern en molts casos. I quan arriba aquesta etapa de la vida, a partir dels 65-70, torna a capítols que ja ha viscut en la joventut, no? Per tant, això que deia el Gerard de la motxilla que porta al damunt, passen totes les generacions, no?
1: Sí. Nosaltres el que veiem a la Fundació sobretot són problemes que tenen a veure amb els vincles, amb la soledat. I també vivim persones que presenten problemes de salut, de vegades amb una proporció major que la resta de població, i vivim moltes situacions de precarietat perquè és la generació que tampoc ho ha tingut fàcil per accedir a determinats llocs de treball. Això és el que realment podien considerar com a les necessitats importants de les persones trans LGTBI.
2: En un altre sentit, Josep Maria, hi ha una qüestió de la qual sovint sembla que ens oblidem quan parlem de persones grans i segurament entra dins d'aquest edatisme que encara hi ha, no? L'afectivitat i la sexualitat en la tercera edat. Continua existint la idea que quan una persona entra en una residència deixa de tenir desig per ella o vida sexual, no? I no és així.
1: Jo crec que les residències són entorns en els quals la sexualitat desapareix al 100%. Nosaltres com a fundació ja és una mica valorant la forma com la sexualitat de vegades és negada a les persones grans. Aquest any hem fet una sèrie d'accions justament per intentar treballar el tema de la sexualitat i hem centrat el que anomenem el Dia de l'Orgull Gran, que és la nostra forma de celebrar el Dia de l'Orgull, amb el tema de la sexualitat, perquè el considerem molt important. Quan nosaltres fem xerrades a residències, que també les fem perquè fa molts anys que estem fent aquestes formacions, és una qüestió que intentem posar en valor, però no resulta fàcil.
0: I quins són els principals o el principal problema que, o atzucac que trobeu en aquests tallers a les residències?
1: La veritat és que el que podem dir és que hem viscut una situació d'evolució favorable. L'altre dia comentava amb un company de la Fundació que la primera vegada que vam fer formació, estic parlant de l'any 2008, entràvem a la residència amb una sensació d'una gran hostilitat per part de les persones treballadores. D'alguna forma, el missatge que ens transmetien és que no calia parlar d'aquestes coses, que tenien coses molt més importants a parlar. I en la mesura en què hem anat avançant, cada cop existeix una major acceptació del que anem a fer i una major voluntat de participar en aquest tipus d'accions. De fet, l'any passat vam estar treballant per l'Ajuntament de Barcelona fent tasques de sensibilització a totes les residències de dependència municipal i aquesta acció ha acabat amb una mena com de compromís per continuar treballant aquesta qüestió perquè ja es comença a percebre com una qüestió important.
0: Doncs això, el compromís de la Fundació Enllaç per treballar amb aquestes persones és importantíssim. Josep Maria Mesquida, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: De seguida arriba en Pere Parés i Isern per explicar-nos tota l'actualitat esportiva de la jornada, que destaparem tots els titulars del dia i ja saben que aquest programa que toca el seu final, que demà arribarà al seu final, quina pena, ha tingut un capítol diari que jo crec que haurem de mantenir en el futur, li haurem de donar una segona vida a Los ricos también lloran, perquè los ricos seguiran llorando pels seus diners, aquests diners que no són 4 duros, no, són milions i milions i milions d'euros i de dòlars que reclamen els equips dels quals volen formar part. No sé si en Pere Parés, a partir de dilluns, quan tingui el repte de buscar una nova feina, també farà una mica de Los ricos también lloran i anirà a les empreses de comunicació, als mitjans, a demanar feina dient jo vinc per 25 milions d'euros com a mínim, Pere.
4: Home, no sé si seré tan atrevit, Robert, però bueno, si em volen oferir milions, jo
0: clar,
4: encantat
0: no,
4: rebre'ls.
0: És evident. No, tot això ho diem en el dia que el Barça juga avui, la jornada de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao. No es va jugar i es juga avui.
4: Efectivament, és el segon partit oficial que juguen els blaugranes setmana i el primer que jugaran a casa avui a les 9 del vespre. Tots els jugadors ja han tornat de les seves vacances, tot i que destaquen algunes absències. La més rellevant és la de Gavi, que va patir una

0: contusió al genoll en el partit contra l'Elx i s'ha estat entrenant al marge del grup. Es tracta d'una lesió lleu, perdó, pel que segurament el migcampista podrà tornar a entrar a la convocatòria pel proper partit. Diferent és la situació de De Jong, que també treballa al marge del grup per recuperar-se de la seva lesió al genoll, però en aquest cas parlem d'una lesió a més llarg termini.
1: Frankie, De Jong, s'enfronten a un Athletic Club que ha canviat d'entrenador.
0: Sí, ha marxat Ernesto Valverde i ara els dirigeix Edin Terzic, un conegut per dos alemanys com són Hansi Flick i Karim Adeyemi.
1: Home, és alemany aquest noi?
0: També diria que és alemany. Va jugar a Alemanya, això sí.
1: Doncs que aprengui el castellà, el primer que ha de fer és això.
0: Hansi Flick no li ha posat el lliçó.
1: No li ha posat el model, no és el que ha de seguir.
0: Sí. Bueno, Adeyemi, que també és alemany, va jugar a les seves ordres al Borussia de Dortmund i amb l'entrenador del Barça van fer-se amics quan Terzic estava al Borussia i Flick estava a la selecció alemanya. De fet, ahir Hansi Flick va explicar que abans de fitxar per l'Atlètic, Terzic va passar per Barcelona per parlar amb ell, per saber la seva opinió.
2: El conec
3: molt bé, evidentment. I ell va venir a veure'm a Barcelona. És un entrenador que té una estructura clara. Li agrada jugar un futbol fàcil, té la mateixa filosofia de l'Athletic Club i encaixa molt bé en aquest equip.
0: Terzic no va obtenir un gran resultat al primer partit de Lliga perquè contra el Sevilla l'Atlètic va patir una expulsió als primers minuts del partit i el marcador va acabar amb un 3-1 a favor del conjunt sevillista.
1: I és un partit en el qual podria debutar Rodri, que és forma part de Los Ricos También Lloran, no? El Rodri? Sí, clar, En Rodri va aprendre a plorar i ara pot debutar perquè potser surt en aquest partit.
0: Sí, sí, més d'un plorarà de l'emoció, això segur.
1: Segur.
0: Hansi Flick ha valorat molt positivament la seva incorporació al mig del camp. És un jugador de 30 anys que portarà molta veterania a jugadors més joves com són Marc Bernal i Pedri. Per Hansi Flick, Rodri i Pedri seran clau per controlar el joc del club.
3: Evidentment, també tenim el Marc Bernal en aquesta posició. Rodri, però, té més experiència, és un líder total i juntament amb el Pedri és com tu has dit, podrem controlar el joc, la pilota, el rival, i això és important en algunes situacions, com per exemple contra l'Elx a la primera meitat. Van perdre moltes pilotes molt de pressa i per mi quan va entrar el Pedri al terreny de joc el partit va canviar una mica perquè van controlar una mica més la pilota.
0: De fet, hi ha molta expectació per veure com treballen junts aquests dos jugadors, Rodri i Pedri, cosa que no es va acabar de poder veure tant al Mundial, perquè el jove canari va acabar perdent la titularitat al conjunt de Luis de la Fuente.
1: Rodri i Pedri són a sèrie de dibuixos animats dels 80.
0: Una mica Dupont i Dupont, no?
1: Sí, Rodri i Pedri. Molt bé. Per la seva banda, el Real Madrid va jugar el primer partit de Lliga ja.
0: Sí, ho va fer amb una golejada davant la Real Societat. El partit va començar igualat amb una Real Societat que no deixava el Madrid desplegat tot el seu joc. I de fet a la mitja part el resultat és un 1-1 amb la possessió de la pilota gairebé repartida equitativament entre els dos equips, però a la segona part el Madrid va sortir a dominar el partit i amb grans actuacions de Jude Bellingham, Fede Valverde i sobretot Kylian Mbappé, que va fer un hat-trick més un gol de Vinicius, van posar el marcador al 4-1 final. L'entrenador del Madrid, José Mourinho, va elogiar la qualitat d'Mbappé, tot i que va posar en relleu el joc de l'equip.
4: No me gusta mucho hablar individualmente cuando un equipo es un equipo, pero lo que Kylian ha hecho es de locos, mucha calidad. Capacidad de goleador, capacidad de creación, pero como te decía, obviamente él ha hecho un partido increíble, pero el equipo en segundo tiempo, el equipo ha sido siempre equipo.
0: Mourinho, recordem que segueix en moda zen, que sí, no vol tornar al to més beligerant que va mostrar la seva primera etapa al Madrid. Encara queda molt.
1: Sí, hasta el rabo todo es toro.
0: Efectivament. Però ahir els he preguntat fins i tot per moments en què l'afició es va impacientar i va xiular al seu equip. Mourinho va dir que qui paga l'entrada ja hi té dret i que és normal.
1: I avui ha aterrat a Barcelona Brian Zaragoza.
0: L'extrem de 24 anys és el fitxatge estrella de l'Espanyol aquest estiu fins al moment, procedent del Bayern de Múnich. S'espera que avui passi el reconeixement mèdic pertinent abans de signar el contracte que el vincularà a l'Espanyol fins l'any 2032, començant per una cessió d'un any amb opció de compra obligatòria. Amb aquest fitxatge, el director esportiu Perico, Monchi, s'avança a

0: clubs com el Sevilla, l'Alavés i equips molt adinerats d'Orient Mitjà.
1: Monchi, Pedri, Rodri, avui va d'aquesta cosa els noms. Bé, potser amb Pedri i Rodri, i amb Monchi també, voldria fer un cafè amb Pere Parés per preguntar-los moltes coses, que és avui el que estem consultant a l'audiència del programa, que és que, com que tindrem en Xavi Diego, que ens parlarà dels famosos amb els quals va tractar, amb quin famós li agradaria tractar a vostè? A casa seva, fer-nos un cafè, passar un cap de setmana, dormir a l'habitació de convidats? Ens ho estan dient amb notes de veu al 676-760908. Ho poden seguir fent? Notes de veu com aquesta.
2: Hola, bon dia. Pues mira, jo a mi me gustaría tomarme un café con Joan Manuel Serrat. O passar un fin de setmana en su casita, si tiene una casa con piscina. Claro. Simplemente para pasar el fin de semana, comer, hablar de su vida, de que me cambie alguna canción.
1: Claro.
2: Y estar un café o cualquier cosa, pero me encantaría, porque aparte de que me gusta cómo cantaba o cómo canta, considero que es una persona muy inteligente y muy buena persona.
3: Bon dia, pues mireu, a mi m'agradaria molt fer un café o un cap de setmana en Carlos Cuevas, que me pareix un actorazo increïble.
1: Sí, ho és.
3: I si fora una dona, en Mónica Naranjo, que també me pareix una dona molt interessant.
4: Bon dia. Os dejo este mensajito porque no sé si mañana me pueda conectar en directo, si no lo escucho después como siempre. Pero nada, sobre todo agradeceros este verano porque habéis sido mi compañía todo el verano.
1: Qué bien.
4: Yo he trabajado todo el verano, es lo que toca y ya está, cuando no se puede, no se puede, no pasa nada. Y muchas gracias de verdad por estar ahí, por hacerme compañía, por todo, ¿vale? Y lo de con quién me tomaría yo algo, con quién quedaría con los Estopa. Yo es que para mí creo que este par de hermanos son tan...
1: Me encantaría
4: hablar con ellos, sentarme a tomar unas cervecitas y unas tapas y hablar con ellos de la vida, básicamente. De lo bien que va la vida, ¿vale?
5: Hola, Macus.
1: Hola,
5: mira,
1: bueno.
5: Per dinar, prefereixo dinar. Un cafè és massa curt. Jo, amb home, agafaria el Quim Gutiérrez. I com a noia, tinc un dubte. Entre la Sílvia Abril i la Lolita.
1: Mira.
5: Totalment diferents.
1: Sí, sí.
5: Però segur que m'ho passaria molt bé.
1: Riuries potser més amb la Lolita que amb la Sílvia Abril, però t'explicaria coses més interessants a la Lolita que a la Sílvia Abril. Crec jo, no ho sé. En fi, deia l'oient Estopa, que se m'aniria amb els Estopa, la directora d'aquest programa, Miriam Frank i el Forcea, deu compartir aquesta nota de veu. Mira-la, la tenim darrere el vidre. Ella se n'aniria amb els Estopa, explicarà una intimitat. La Miriam un dia va anar a un restaurant i es va a la taula al costat i hi havia els Estopa. I la pobra no va saber com dir-los que vinguessin al programa. I ara he de fer jo la feina de producció de dir-los que, si us plau...
6: Mira.
1: Mira, això que acabo d'explicar és una altra història que revelarem les properes hores, que és que demà la directora d'aquest programa, abans d'aquesta hora, ja haurà aparegut en aquest programa. Només dic això. Per què? Perquè ha d'explicar moltes coses, que hi ha molts canvis a la ciutat a partir de dilluns, molts, no se'ls esperen. Hi ha tantes sorpreses que això serà com el programa de la Isabel Gemio. Entrarà gent per la porta, sorprenent, gent que ve de l'altra banda del món a sorprendre'ns. En fi, demà no es poden perdre aquest programa. I dilluns presentem la temporada, nova temporada, flamant temporada, de d'Onda Cero Catalunya i d'Onda Cero a tota Espanya. Una cadena que és meravellosa i que si no escolten, doncs fan malament. Si s'acaben d'incorporar aquesta cadena, gràcies per fer-ho. Ara nosaltres tornem amb més històries. Serà després de les notícies. Venen en Charlie Diego, ve en Víctor Ruiz Nobel i la nostra experta, l'estiu Yeye, de l'Alicia Escribano.
7: La ciutat d'estiu amb Robert Calvo.
8: És la 1, mediodia en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. El gobierno central sigue intentando aclarar su actuación en Ceuta desde el inicio de la crisis migratoria hace ya 4 semanas. La última ministra en comparecer ha sido la encargada de Sanidad, Mónica García. Está tratando de explicar en la comisión el funcionamiento del sistema sanitario en la ciudad autónoma ante la recepción masiva de migrantes. García niega el colapso sanitario y justifica la actuación del gobierno amparada en los derechos humanos. Belén Gómez del Pino.
10: Ha sido, está explicando la ministra, la línea vital que ha marcado la atención sanitaria. Mónica García ha utilizado su primera intervención para cargar contra el Partido Popular por su propuesta de confinar migrantes enfermos y contra Vox, a quien acusa de racismo por vincular enfermedades con inmigración. Sin hacerse eco de las denuncias del personal sanitario de Ceuta, García habla de sobrecarga de trabajo, pero niega colapso.
11: En todo momento hemos tenido más de 100 camas libres para poder atender a los pacientes que fuera necesario. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso. La ausencia de colapso no reduce ni un ápice el esfuerzo

0: a tot Espanya. Ho explica l'Institut Geogràfic Nacional. A diferència de l'eclipsi de sol que vam viure fa uns dies i que ens va emocionar, aquest eclipsi parcial de lluna es podrà veure a ull nu. És a dir, no comporta cap risc ni requereix que tornem a posar-nos aquelles ulleres que vam utilitzar fa uns dies, el dia 12. A Catalunya l'eclipsi començarà, atenció, a les 4:34 de la matinada i acabarà a les 7:52 del matí. Per tant, hem d'estar desperts bona part de la matinada. La màxima visibilitat de l'eclipsi serà a les 6:13 del matí. Per tant, si es posa el despertador a les 6 i posa la ràdio a les 6, doncs podrà veure aquest eclipsi, i quan l'ombra de la Terra cobrirà el 93% de la superfície de la Lluna serà llavors, a les 6:13 del matí. Per tant, quan acabi aquest programa, a dinar una mica, una migdiada, i desperts tota la matinada. A la Clàudia no li deu semblar bé el pla que acabo de fer, perquè ella deu voler dormir tota la nit per no veure l'eclipsi, no?
1: Efectivament.
0: Ella es va fer una migdiada el dia de l'eclipsi de sol, eh? No el va veure.
1: No.
0: És una persona, l'única persona que no l'ha vist, no?
1: Jo crec que hi haurà més gent amb seny que hagi decidit no quedar-se cega.
0: A la Clàudia ens porta cada dia de ronda per Catalunya amb aquest cotxe sostenible que té, i avui on ens porta, a veure?
1: A Taüll.
0: M'encanta aquest lloc.
1: És superguai. Està a l'Alta Ribagorça, que tot i tenir poc més d'un centenar d'habitants, té menys que el meu poble. Guarda un dels grans tresors de l'art romànic català, i que jo crec que tots els estudiants d'Història de l'Art de Catalunya hem donat aquest tema, el Sant Climent de Taüll, que és una de les esglésies romàniques més conegudes de Catalunya i d'Espanya.
0: Sí, amb el Pantocràtor.
1: Sí, és de l'any, es va consagrar l'any 1123, i és famosa per precisament el Pantocràtor, que avui està aquí al MENAC.
0: Això t'anava a dir, que la gent que no pugui anar a Taüll, que vagi al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

0: Però, sí, però tenen també a pocs metres a Santa Maria de Taüll, que és una altra església que està declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Mm-hmm. Pel que és el poble en si, es troba a més de 1.400 metres d'altitud a la vall de Boí, mm-hmm, i està envoltat de muntanyes i molt a prop del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que crec que havíem parlat en un pla de tarda d'anar a l'Estany de Sant Maurici, em sona a mi d'haver-lo portat aquí, que és un altre indret que recomano visitar. No em donarà temps per manca de programes i tal a portar-lo, però
1: escolta, tens la directora del programa aquí. Jo crec que pots aprofitar, si vols. Si tu necessites més minuts de ràdio... Tu demanar-li a ella i potser podeu fer un apanyo.
0: Ho provarem. Bueno, el poble és de postal, o sigui, tant a l'hivern amb tot així nevat i tal, com ara l'estiu que té els prats verds, flors, els balcons i tal, és maquíssim. El que no vulgui passar tant de temps recorrent al que és el centre del poble, pot
1: que
0: accedir...
1: Que deu ser això, res,
0: sí,
1: una cosa molt petita.
0: Jo crec que fas una volta sobre ti mateix i dius, ja l'he vist.
1: Sí, sí.
0: Però pot accedir a rutes que s'endinsen en el paisatge d'aquest parc nacional, amb estanys, cascades i cims de més de 3.000 metres, per qui es vegi amb forces a pujar-hi.
1: Molt bé, doncs avui anem a Taüll, a l'Alta Ribagorça, a descobrir Catalunya, la Catalunya que està més amunt. Seguim a la ciutat d'estiu.
2: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
3: La ciudad de Steu.

0: Dos te quedan, dos telediarios.
1: Madre mía.
0: Con este de hoy, sí, te quedan dos telediarios.
1: Es verdad, dos telediarios. La expresión avui se cumple.
0: Avui se cumple, ¿eh?
1: Se cumple, se cumple.
0: Avui es, estás a dos telediarios de la gloria, que vol dir de les vacances.
1: Oh, que bien.
0: Has vingut cada dia aquí, Alicia.
1: Cada dia, i a més amb molta alegria.
0: Sí.
1: Moltes ganes de passar-ho bé, de riure, d'aprofitar...
0: Això no ho fa qualsevol persona, el que
1: no,
0: fa l'Alicia.
1: No, per aprofitar la comunicació i l'entreteniment, la informació...
0: I a més,
1: per passar
0: em consta, sí, em que... consta... L'Alicia, a part de treballar a la ràdio, a la tele, jo no sé quants llocs més...
1: És veritat.
0: A part, treballa en un centre esportiu on és monitora de ball, de zumba...
1: De tot, de pilates, de zumba... De, bueno, ara no farem aquí la... No posarem la cunya
0: ja la
1: publicitària.
0: Jo. Però... Allà té un públic que és el que va a les seves classes que diu, Alicia, t'escolto a la ràdio, quina il·lusió.
1: Sí, és veritat, que m'ho diuen. I escolta, però tu no ets professora de pilates? Dic, bueno, aquí fem de tot.
0: Que fort.
1: Soy
0: I reconeixem, per la veu et reconeixen molta gent.
1: Sí, hi ha gent que està fent classe amb mi de ioga o de tal, sí, i em diu, escolta, té aquesta veu? Jo per la tele, jo l'he vist,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: la ràdio, t'he sentit i tal. Dic, sí, soy yo, senyora.
0: Fixa't, jo, a l'Alicia, quan jo vaig venir a viure a Barcelona, et parlo fa 23 anys,
1: sí,
0: jo l'Alicia la veia a 25 Televisió.
1: Ai,
0: fent concursos aquests de...
1: Mira, vols que et digui una cosa? No saps la quantitat de joves de la teva edat que
0: sí,
1: es dediquen a la comunicació, que
0: sí,
1: estan presentant programes
0: sí,
1: de ràdio, de tele, de tal, que clar... Jo era, llavors tenia... Bueno, és que ara semblaré Doña Rogelia, clar,
0: no,
1: dient això.
0: Eres l'estrella del moment a Barcelona.
1: Però l'estrella del moment a Barcelona.
0: Toma, ja. És que l'Alicia ho presentava tot, a més a més, a 25 Televisió feia.
1: En aquella època,
0: la noche, la mañana, la tarde,
1: la tarde,
0: los concursos...
1: El tiempo, los concursos, todo.
0: Ho has fet tot tu.
1: Sí, sí, és veritat.
0: En fi, el que segon ha fet és cantar aquesta cançó, que en realitat no és una cançó cantada al principi.
1: No.
0: Dir, el creador no la fa com una cançó per cantar-la.
1: No, la veritat és que, mira, avui dedicarem un especial a una cançó que bueno, pensem que es mereix una secció... perquè sona a totes les festes de pobles i viles de tota Espanya.
0: Jo tindré, al final d'aquesta secció,
1: sí,
0: tindré un moment de... O sigui, això és magnífic, el que has preparat,
1: sí,
0: però esmenaré una cosa.
1: Ah, bueno, vale, jo deixem-ho pel final. Va, estàs tu, ara em deixes aquí.
0: Que és broma.
1: O la toca l'orquestra a la nit de la festa major,
0: sí,
1: o la toca la banda de música quan desfilen, o algun grup d'animació que
0: sí,
1: acompanya algun acte oficial on hi ha música animada, no? I és que tot, és tot un himne, aquesta cançó, i es mereixia ser-hi en aquest especial de l'estiu i ahir, on recordem cançons més o menys antigues, però que han estat importants dels nostres estius. Ahir era Chiquito, i hoy es Paquito. Paquito el chocolatero.
0: Això sona a València.
1: Això és una València. És un pas doble, això d'entrada.
0: Un pas doble magnífic,
1: no?
0: Per cert.
1: Hem posat la versió, una de les versions originals, que és una
0: bueno,
1: versió
0: de banda,
1: no?
0: La que hauria de sonar sempre.
1: L'hauria de ser, després s'han fet moltes versions,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Algunes massa animades i massa xabacanes, podríem dir.

0: l'escoltarem, la més popular que s'ha fet després d'aquesta, sí. La més popular l'escoltarem d'aquí un moment.
1: Però doncs, això és un clàssic de l'estiu, però és que es va crear un estiu també.
0: Ah, sí?
1: Sí, ara t'explicaré la història de Paquito el Chocolatero, perquè té tela, no? Es va crear l'estiu de l'any 1937.
0: Ostres!
1: 37, què estava passant en aquest país, el 37?
0: La guerra. I durant la guerra es va crear això?
1: Doncs mira, t'explico. Gustavo Pascual Falcó es deia. Era un compositor de Cocentaina, sí. Que és Alacant, un poblet d'Alacant. Estava casat amb la Consuelo i aquesta noia tenia un germà, que era el Francisco. Però li deien Paquito tots, no? Vale?
0: Que bo.
1: I li deien carinyosament això, Paquito. La seva família, la família del Paquito i de la Consuelo, es dedicaven a la venda de xocolata, sucre, cafè i espècies. Mm-hmm. No? Molt indiano tot, molt indiano, sí, sí. No? Situem-nos, no? El que dèiem, l'estiu del 37. Durant unes vacances, un retir que va fer aquest compositor, aquest músic Gustavo Pascual, recordem que Gustavo Pascual Falcó és el creador de la música, no? De la melodia. Doncs el Gustavo estava de vacances, podríem dir vacances, però bueno, estàvem en guerra civil, per tant, anem a dir la veritat, era un retir per recuperar-se de les ferides de guerra. El van enviar cap a casa i ell se'n va anar a descansar a la serralada de Mariola, entre València i Alacant. Aquest compositor, com recordem-ho, Gustavo Pascual, doncs li va dir al seu cunyat: escolta, Paquito, estic fent diverses composicions i vull dedicar-te una. Escull-la tu, quina t'agrada tu més? I ell va dir, la tenia claríssim, el Paquito va dir: la massa animada.
0: Esta.
1: Este paso doble, no? I va sortir aquesta, no? Hem de dir que l'autor, Gustavo Pascual, feia músiques perquè era molt aficionat a la festa de moros i cristianos.
0: Sí, és que això ve de moros i cristianos.
1: Això ve de moros i cristianos, no? Per tant, ja veieu, tu has agafat una versió molt solemne, sí. Molt de desfilada, no? Sí. De la banda que desfila pel carrer, sí, sí. No? I després s'han fet moltíssimes versions. Hem de dir que la versió original no tenia el hey,
0: sí, no, no,
1: hey, això no, ve després.
0: S'ha inventat,
1: no?
0: Després.
1: Sí. Ho va posar també un altre que tenia aquestes bones idees de dir, anem a donar-li una mica més de fanfarri a la cosa, no?
0: Sí.
1: L'autor, Gustavo Pascual, va morir als 36 anys, molt
0: ostres.
1: Jove, molt jove, sí, sense patentar la cançó,
0: no.
1: Dedicada al seu cunyat.
0: No!
1: No, és que té història aquesta cançó.
0: Clar,
1: eh?
0: Això és horrorós.
1: Això ho va aprofitar un altre llest.
0: Un aprofitat que en aquest país estem envoltats d'aprofitats.
1: Imagina't, no? Aquí en aquest país, com és allò, coge el dinero y corre, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs aquest era el José Pérez Vilaplana, que es va presentar a les GAE, amb això clar. Sota el braç, i va dir, ei, això és meu.
0: Sí.
1: I qui li diu que no?
0: Clar.
1: Doncs fins a l'any 87, 1987, Paquito el Chocolatero era oficialment autoria d'un impostor.
0: Que fort.
1: Un altre músic que, evidentment, es va posar aquesta medalla que no li pertocava. No? Els hereus de Gustavo Pascual, l'autor original, van lluitar durant dècades per recuperar els drets de la cançó i per ser ells els dipositaris de l'autoria, amic meu. Perquè...
0: Que és el que compta perquè és el Calerone.
1: L'any 1987 es va fer justícia i José Pérez Vilaplana va perdre el seu prestigi i la gallina de los huevos d'oro també la va perdre. No?
0: Però ja havia guanyat molts de diners.
1: Havia guanyat, sí, sí. No fa tant, el passat 2004, per fi la família va completar tot el procés de recuperació de litigis, judicis, advocats i de més, i van recuperar l'autoria, i ara sí que tenen els drets de Paquito Chocolatero. Fa 3 anys,
0: menys mal.
1: Sí, fa 3 anys al Centre Cultural del Poble es va estrenar una obra de teatre titulada Paquito el Chocolatero. És una funció que explicava tota aquesta història sobre la creació de la cançó i el litigi de la família de Gustavo Pascual per recuperar la propietat de la partitura, no? I alguns pensareu, però pues, okay, a veure, tampoc és per tanto. El que potser no sap la gent, jo no ho sabia, és que és la cançó més interpretada en viu de la història de la música espanyola.
0: Ostres, tu. Paquito el Chocolatero.
1: Paquito el Chocolatero, eh? La cançó més interpretada en viu de tota la història de la música espanyola. I és una peça que ha sonat a 40 països, més de 5 continents. Aquesta cançó està registrada que ha sonat al Japó, ha sonat a Austràlia. Ojo, poca broma.
0: Poca broma.
1: I és també una cançó de les més versionades, com per exemple la versió, que nosaltres ens quedarem amb aquesta, perquè aquesta sí que ens enganxa també,
0: sí, sí, clar.
1: Amb Canción del Verano, amb la versió de King Africa.
2: Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero.
0: Clar, Gustavo Pascual Falcó traient el d'allò de la tomba dient, què has hecho?
1: ¿Qué has hecho? King Africa, ¿quién eres tú a tocar mi partitura? Veus el hey, això és una cosa posterior que bueno, també enganxa'm a les festes de moros i cristianos,
0: sí, sí.
1: No? Té un ritme molt d'així, de desfilada.
0: Clar, és que això...
1: Això, clar, és una invenció de King Africa, que jo me l'estimo molt, el King Africa, perquè és un bon xaval.
0: Sí, és un bon noi.
1: És un bon noi, però clar,

0: Però es queda només amb la tornada.
1: Clar.
0: Hey!
1: Molt bé.
0: Hey! Diu l'ESGAE que la majoria de cops que s'ha tocat és d'oïda. És a dir, que la gent potser moltes vegades no ha tingut la partitura original.
1: Que fort.
0: Perquè és tan senzilla la partitura, fàcil de tocar i que s'encomana de seguida, no? Però que la melodia té algo que desprèn molta alegria.
1: Sí, sí,
0: i això s'encomana, sense tenir lletra. Vaja. Anècdota, Lolita. Tengo una.
1: Anècdota.
0: Pues mira, Gustavo Pascual va morir als 36 anys, com et deia. El van enterrar al seu poble. Va anar a la banda de música amb els instruments, clar, tu imagina que te mueres i has hecho Paquito Chocolatero i va a la banda perquè te la vol tocar, però és que es va morir en Setmana Santa.
1: Ostres.
0: I clar, tenia 36 anys, estàvem en plena Guerra Civil, les seves... això no es podia tocar en plena Setmana Santa, no? Per tant, bueno, es va tocava, a partir d'aquest moment es va començar a tocar a los moros y cristianos del seu poble, no? Seva és també la distribució de les bandes de música actuals, és a dir, aquest senyor, a més de fer Paquito el Chocolatero, va ser el que va renovar la manera de desfilar les bandes, dient que els instruments més potents, més passats, anessin al darrere. I si t'adones, ara quan desfilen les bandes,
1: clar.
0: Tots els trombones, sí, i tots els xang, els timbals i tot això, els que són més voluminosos, els instruments, van al darrere. Això també és obra seva, no? Al seu poble hi ha un museu on es conserva la partitura original.
1: Que bo!
0: Hey!
1: Val, ara arriba el moment de l'esmena.
0: No,
1: no és una esmena, no esmeno res de l'anterior perquè és meravellós el que ha fet l'Alícia.
0: Vale.
1: Però, clar, ella m'ha dit, això porta a l'estiu, porta bueno, això, a l'estiu.
0: Bueno, a la festa,
1: a la festa,
0: a celebrar.
1: A l'alegria, és veritat. Però jo, entre aquest pas doble
0: sí.
1: i el que et posaré a continuació, per mi no hi ha discussió. I ara la gent que ens escolta des de Tarragona vibrarà, que jo ho sé. En Robert Atay Ribas, el cap de tècnics d'aquesta casa, ara ho vibrarà quan ens estigui escoltant aquí, està aquí la redacció, quan ens escolti, vibrarà. Perquè a Tarragona, si vibren amb una cosa, és amb això.

0: és Amparito Roca.
1: Amparito Roca. Mira, vull fer... Ara que tu fas aquest alegato, jo faré un altre per tancar avui ja. Vull que, que tothom, sobretot la gent que li agrada la bona música, intenti fer un esforç per separar les partitures, les músiques, les melodies de la història, de la política i dels prejudicis que moltes vegades tenim envers unes músiques que ens desperten certs sentiments. Vale? Jo, per què t'ho dic? Perquè els passodobles a Catalunya i altres indrets tenen molt mala fama, no? No
0: són de meravellós,
1: no són de l'agrado, però perdona, això és una meravella.
0: Una meravella. I per si no ho sabia...
1: M'és igual si això em recorda a no sé quina època de la nostra història, a no sé quin senyor...
0: Això es canta a Tarragona, per Santa Tecla, a tot ple pulmón. Quina meravella és això, Alicia.
1: Això sona preciós. Per això dic que hem d'intentar fer un esforç per deixar enrere clichés, prejudicis sobre les músiques. Les músiques són propietat del seu autor i ell sabrà...
0: I d'un país també que se'ls apropia d'alguna manera i se'ls fa seves.
1: Per això, no? Això ho va fer un català.
0: Sí, un català. Mira. Un català que era professor de piano i va fer aquest pas doble i va dir, li he de posar un nom a aquest pas doble. Diu, farem a sorts. Amb totes les teves alumnes, els teus alumnes, posarem uns paperets i sortirà el nom i el nom que surti serà el nom d'aquest pas doble, Amparito Roca. I l'Amparito Roca ha tingut un pas doble. Tu has tingut un pas doble a la vida?
1: Jo no he tingut, però que algú ens faci un pas doble a nosaltres, també que ens ho dediqui. No?
0: Una salutació a tothom que ens escolta des de Tarragona, que ho fa molta gent, a través del 95.3 de l'FM, que de seguida torna en Pablo Alcaraz. Jo sé que l'estan esperant.
1: Escolta, vine aquí, va, que anem a ballar.
0: Anem a ballar el pas doble?
1: Vinga.

0: Avui hem convidat al programa un amic, un estimat amic que a la vegada és col·lega d'ofici. Però és que, a més, sense haver estat coetanis de la ràdio, ell és inspirador per a mi. Mestre indubtable de la manufactura d'això que estem fent ara, aquest home ha esmorzat, dinat i sopat amb les estrelles més importants d'un temps i d'un món. Però és que, a banda de fer sonar la música d'artistes consagrats, també va descobrir nous valors. Aquest comunicador el vam mencionar ara fa uns dies amb motiu de la visita de Jesús Gallardo, el germà del compositor, intèrpret, productor i estrella d'aquest país i part de l'estranger, Miguel Gallardo. En Jesús ha fet un llibre per recordar la figura, importantíssima figura, del seu germà al món de la música. I aquesta novetat editorial té un pròleg que l'ha fet el nostre convidat d'avui, el qual em vaig comprometre a portar a l'estudi ara fa uns dies. En Charlie Diego, que és un mític presentador de ràdio a Catalunya i a Espanya, amb aquell Casp Street que feia a Ràdio Barcelona, diu: "Escribir este prólogo es un regalo de los dioses. Gracias, Jesús Gallardo, porque Miguel me cayó siempre bien."
1: Sí, el Charlie Diego era molt conegut. Al 80 tenia el programa estrella Casp Street, que era de difusió nacional, i ha sigut un home important a la ràdio dels 80 i posterior, no?
0: I dit i fet, avui ens visita l'home que ha tingut i tindrà les claus de Casp Street, el bulevard de la ràdio pel qual hi va desfilar tothom, cantants, intèrprets, músics d'aquí, d'allà, perquè el nom d'aquest home va arribar a molts països del món i ell s'enorgulleix sempre del que va fer, encara que aquest estiu ha tingut un eclipsi total al seu cor. El 9 de juliol publicava: "Adiós, Bonnie Tyler. Anoche falleció Bonnie Tyler en un hospital de Portugal a los 75 años. La operaron de un problema intestinal hace unos días, pero no pudo superarlo. En la foto, y es una fotografía, ambos bajando unas escaleras de Radio Barcelona tras una entrevista exclusiva en la radio, en Casp Street. Mis tiempos en la radio de los 80. Guardaré siempre un gran recuerdo de ella." Això és el que diu en Charlie Diego. Charlie, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon
0: emocionat
2: dia.
0: Emocionat està.
2: Robert.
0: En Charlie Diego publicava això fa uns dies, quan moria Bonnie Tyler, que és una de les grans estrelles a les quals vas poder entrevistar fora de l'àmbit espanyol, no?
2: Sí, aquesta és la veritat. Hi havia molts, com tu saps, Robert, molts artistes estrangers que venien. La veritat és que ara, amb algunes entrevistes del primer llibre meu, Gràcies per la música, els joves que m'entrevisten em diuen: "Però com pot ser?" O sigui, no s'ho creuen. Clar. Clar, perquè el rol que jugava la ràdio en aquells moments, el rol que jugava un presentador, locutor d'un espai musical que dirigia, era un rol que res té a veure amb les radiofórmules i el que hi ha ara, no? Però sí, venien molts. Sempre dic alguns noms que em venen. Cyndi Lauper, per exemple.
0: Sí,
2: Cyndi
0: sí.
2: Lauper és difícil... Era difícil d'entrevistar.
0: Cyndi Lauper, escolta'm, Cyndi Lauper, jo crec que va ser precursora, encara que molta gent no ho cregui, precursora en moltes coses, perquè

0: La Madonna, a dia d'avui, segueix cantant i segueix sent l'estrella del pop.
1: I entre ells, bueno, els mateixos Bonayem, que tu els vas entrevistar
0: l'altre
1: dia al nou cantant.
0: Sí,
1: doncs tota la plenitud dels Bonayem també els tenia a l'estudi, però tanta i tanta gent, o el Francesc Francis Cabrel, La Quiero Morir, quina cançó més, quina balada més extraordinària, no? Anglesos els que vulguis, italians, Claudio Baglioni,
0: Espera.
1: Albert Hammond. Albert Hammond no feia mai una entrevista, Robert.
0: Ah, no?
1: No. Albert Hammond es devia al món mundial, no? Per això, diguéssim, també el veiem menys aquí. Jo el vaig entrevistar una vegada, però vaig posar discos centenars de vegades.
0: Però sobretot, aquest home es va relacionar amb una parella. Romina i Albano, o Albano i Romina. Felici.

0: En Charlie Diego trucava a casa de l'Albano, no? O què?
1: Sí, i és que vaig pensar que estaria molt bé que el pròleg del meu llibre de música, dels tres que tinc, sí, el de música l'escrivís ell, perquè una estrella internacional.
0: Sí, sí.
1: Em feia gràcia. Doncs em va dir que sí de seguida. Jo crec que van influenciar unes quantes coses. Una és que em va conèixer.
0: Que té carinyo.
1: Sí.
0: I, que t'estimava, ja.
1: Però també que tenia carinyo molt a Catalunya i a Espanya. Mm. Se'n recordava molt de les actuacions de la Costa Brava, Peralada, Lleida. Se'n recordava totes les actuacions i m'explicava anècdotes. I he parlat bastant amb ell els últims temps i sobretot a l'època del llibre, no? I amb una humilitat, amb una normalitat. Però normalment les estrelles són humils. Mira. Les que no ho són les que no
0: mateix.
1: Són.
0: Et diré una cosa, jo he fet moltes menys entrevistes que en Charlie Diego, però vaig fer un programa
1: de
0: vespre que va durar molt temps i que em vaig poder fer una cada dia o dues.
1: Sí, sí.
0: I això que diu en Charlie m'ho demostra haver fet aquell programa. Les estrelles més rutilants que van passar per allà, que van ser algunes, però molt importants, són les més humils, les que s'han prestat més al joc, les que s'han prestat més a l'entrevista que tu els has fet, amb tots els acudits que els hi puguis haver fet, o les sortides de to que els puguis haver fet, sempre des de l'educació i el respecte,
1: sí,
0: i les que han entrat més al trapo, que jo dic. Mira, una de les últimes que va passar pel programa i que a mi m'emociona sempre que parlo d'aquella entrevista és Concha Velasco. Concha Velasco va arribar aquí amb 80 anys. Anava amb un bastó, es movia d'aquella manera.
1: L'he conegut personalment.
0: I quan va arribar, jo vaig anar a saludar la persona que anava amb ella, estàvem pujant. Llavors, li vaig dir, vaig un moment a la meva taula i ara us vinc a buscar. I els havien passat ja a l'estudi que tenim aquí al davant. I ella estava dins l'estudi. I li vaig dir al noi que hi havia aquí a la porta, dic, està dintre? Em va dir, sí, perquè la van haver de seure. Llavors vaig entrar i li vaig dir, Doña Concha. Em va sorprendre. Dic, Doña Concha. Em va dir, ¿cómo que Doña Concha? Mis amigos me llaman Chiti.

0: perquè això forma part d'un temps de la ràdio i dels artistes que sí. Ja no passa això.
1: No, no, ja no passa. Van, ja ni els veus. Ara estava pensant, quan vaig anar jo amb Dire Straits a Londres, amb Mark Knopfler, el seu germà, tota la banda, i érem quatre dinant amb ells, això és impensable. O estar en un bufet amb el Phil Collins i Genesis, que els Genesis érem d'un altre. Per cert, un dels que va venir, me'n vaig recordant, el cantant de Supertramp.
0: Ah, sí?
1: I això, esclar, Supertramp per mi Supertramp són or en barra.
0: Tot això passava en un programa que ell va fer als anys 80 del segle passat. Això, quan dic sempre el segle passat?
1: Sí, el segle passat. També vaig fer el joc del segle.
0: El joc del segle, és veritat, que això va fer la tele, és veritat, el joc del segle. Doncs el segle passat, als anys 80, aquest home ho era tota la ràdio i els artistes es mataven per anar a Casper Street.

0: Casper Street.
1: Ràdio Barcelona. Casper Street és un programa que molta gent recorda amb molta nostàlgia. Avui segurament hi haurà escoltant algú a la ràdio que diu, hombre, claro, Casper Street. Per què creus que ha connectat tant amb la gent i amb els artistes també?
2: Mai per una sola cosa, sempre quan algú connectes per algunes. Normalment també per la personalitat que té el que fa el programa, sí. Amb sentit de l'humor, que jo no l'he oblidat mai i per mi era important, perquè el treballava molt, perquè havia aconseguit un equip amb dos tècnics, un muntador musical i un tècnic, excel·lents, extraordinaris, i que sintonitzaven molt amb mi i jo amb ells, i treballava molt pel programa, no? I després tenir els artistes en directe allà al teu abast, perquè ho feia a l'estudi Toreschi amb tot de butaques, i podies venir i veure'ls tots, esclar, posava els artistes a l'abast de la gent, a 2 metres de la gent, a 3 metres de la gent. El sentit del ritme del programa també, perquè jo també amb els jingles, com ara hem escoltat aquest, en tenia 70 i pico, que és una passada, tots fets, versionats les seves cançons d'èxit amb el de Llos. Per cert, aquest em volia dir que el va fer Danilo Baona.
1: Hombre,
2: Danilo Baona era un gran productor de Miguel Bosé, entre altres coses.
1: Perquè la gent, diguéssim, conegui més, és el productor de la sintonia del Grand Prix, o de Què apostamos?
2: Molt bé, i Rafaela, també era el productor de Rafaela Carrà.
1: Ah, també, sí, és veritat, el productor de Rafaela Carrà.
2: Itàlia va ser productor i va crear aquest jingle. La diferència amb altres, que eren versions, que jo tenia el Pino Manjó, Macual Idea, en versió de Casper Street, però aquesta la va fer exprofés pel Casper Street.
1: Danilo Baona. Danilo Baona, ara la gent haurà dit, sí, però el Grand Prix i Què apostamos lo dirigía el maestro Leiva, sí. Lo dirigía Eduardo Leiva, però la canción és de Danilo Baona. El Charly Diego, sobretot en el programa, el que ell feia era tractar bé les persones, no els li traia els drapets del sol, en la seva majoria.
2: No.
1: Y els declaraba a algunas amor eterno.

0: la Durcal vas intimar bastant, no? Bueno, vas tenir una amistat amb maca, no?
1: Sí, hi havia no molts artistes, però alguns traspassen el llindar del que és purament preguntes i respostes. La Marieta, com li deien els amics i tal, era una persona molt planera, molt, molt humil i un èxit extraordinari. Hem vist lo de Mèxic, encara se'n recorden i la continuen adorant. No?
0: Aquesta cançó és la del Juan Gabriel, Amor Eterno, per això deia, l'Amor Eterno Diego.
1: Sí. Una persona fantàstica, aquesta, la veritat, i jo, gràcies a les entrevistes que li feia, doncs vaig tenir una certa amistat amb ella i em va caure fantàstica, aquesta, la veritat.
0: És a dir, el Charlie va trencar la barrera aquesta que diuen que no s'ha de trencar en el cas dels polítics, però en el cas dels artistes és diferent de... No has de trencar
1: però
0: mai la barrera.
1: Això em va passar en pocs, Rocío Jurado també era una persona que em queia molt bé.
0: Estem parlant d'una persona que, a més...
1: Queia...
0: Ara que per l'aniversari de la seva mort vam analitzar aquí el seu fenomen, traspassava la música. És a dir, traspassava la música vol dir que era un referent estètic, el que deia mai passava desapercebut. I vaig recuperar un moment d'una entrevista de Jesús Hermida any 1978.
1: Sí, per la tele, no?
0: A l'any 78, ella li va dir... quan ell li preguntava per les cançons en les que ella cantava Se nos rompió el amor de tanto usarlo, Lo siento mi amor... Y ella decía, bueno, hasta ahora lo contaban los

0: Hombres, ¿no? Esto de, lo decían los hombres, yo te dejo y a ti te vas tú donde puedas. Ahora lo dice la mujer. Seguramente dentro de 40 años, los que estén aquí dirán, pues esa mujer rompió moldes e hizo historia en ese momento. Ja. Què estem dient nosaltres ara? Això.
1: Segur. No, no, era molt autèntica. El Gallardo, el Miguel Gallardo, que tu també en parles, era encantador, el Gallardo.
0: Ara parlem del Gallardo, perquè, clar, és l'excusa per la qual tornem a portar aquí el Charlie Diego. Dic tornem, perquè quan va fer el llibre Gràcies per la música,
1: sí,
0: va venir aquí a presentar-lo, però fa molts anys d'això, fa prepandèmia.
1: Mare de Déu!
0: Han de vostès comprar aquest llibre, Gràcies per la música, que va escriure en Charlie Diego, i que els explicarà moltes coses d'aquests artistes que ell trucava a casa seva. Em sembla molt interessant, això. Tu tenies el telèfon fix a casa de la Durcal, m'imagino.
1: Sí, perquè mòbil no en devia.
0: Clar, no hi havia mòbil.
1: Sí, però això no passava, no passava massa, Robert, perquè tenia també el telèfon de l'Homet, del Joan Baptista Homet, que és una de les meves devocions, sí. Joan Baptista Homet.
0: En Charlie Diego va entrevistar tants artistes, però en va descobrir alguns, fins i tot una de molt petita.

0: aquesta nena la va descobrir en Charlie Diego, és Nica Costa.
1: Sí.
0: I com arriba Nica Costa a la teva vida?
1: Vaig fer un viatge a Itàlia, a Roma concretament, encara que alguna vegada havia anat a Milà, però a Roma exactament, poso la tele i veig una nena cantant. És a dir, jo la vaig descobrir per Espanya, exclusivament per Espanya. Ella era italoamericana, però bueno, ella vivia als Estats Units i parlava anglès. Però en fi, el Costa és un cognom... Sí. No? Que el del seu pare, que els orígens del pare eren italians, no? I aleshores el veig per la tele i al·lucino, una nena rosseta, ulls blaus, cantant, així. Dic, això és un èxit d'Espanya que no en tenen ni idea, no en tenen ni bé idea.
0: No hi havia internet en aquella època, eh? No arribava això. Dic,
1: vaig anar de seguida a comprar el single, hi havia un LP, em vaig comprar l'LP, el porto cap aquí i li porto la companyia de discos, una multinacional, li dic, si voleu fer-se milionaris, editeu aquest disc. I en 5 minuts em va dir, sí, intentarem tenir els drets per Espanya. Quin percentatge vols? Em van dir. Dic, no vull percentatges, encara sóc molt jove pels percentatges. No, només vull anar-la a buscar a l'aeroport, sortir a Televisió Espanyola i entregar el disc de platí.
0: Sí, és molt bo.
1: Que tindrà. I què més? Ah, i ser la primera entrevista a la ràdio. I efectivament, ho van complir tot.
0: Ho van complir tot, eh?

0: Això és preciós.
1: Com afines, ja tio, no com afines.
0: Ja no es fan cançons com aquesta, Charlie.
1: No.
0: No es fa música com aquesta.
1: No, home, no, al costat ja, en fi, alguns ja ho sabem, no? O sigui, la música d'ara no té ni color comparada amb els anys 70-80.
0: Mira, Miguel Gallardo t'ha portat avui aquí. Com el definiries tu, Miguel Gallardo?
1: Miguel Gallardo era un... ha resultat molt més, com tu deies, que un intèrpret, que un compositor, un productor, ho ha sigut tot el món de la música, no? Ha sigut el productor del David Bustamante, no? Cosa que, bueno, hi ha gent que ho sap i gent que no ho sap. Ha fet cançons per Azúcar Moreno i crec que també les ha produït, no? Allò, Solo se vio una vez, em sembla
0: que... Ah, sí, és d'ell?
1: Crec que és d'ell aquesta, Solo se vio una vez, em sembla que és d'ell, sí. Bé, ha fet moltes coses, no? I tenia una editorial, no una companyia d'això, sinó una editorial que feia... I he descobert també coses amb el llibre del seu germà, del Jesús, que és una persona entranyable. I el vaig conèixer també de molt jove, jo crec que la primera entrevista devia tenir jo 16 o 17 anys, anava amb pantaló curt, i a més era, com tots aquests artistes que estem nomenant, humil, senzill, molt afable. A mi em deia Picarón sempre, només em veia qualsevol lloc, deia tu Picarón, per què? Perquè deia que li feia preguntes amb picardia.
0: Clar.
1: I m'enviava una postal des de Miami, això es portava molt abans, tinc una col·lecció de postals, i deia, oye Picarón, estoy en Miami.
0: Que bo. Així.
1: Té gràcia, li vaig explicar...
0: Els artistes enviaven postals a casa dels seus entrevistadors o dels periodistes de qui els entrevistessin i també tenien aquests entrevistadors al telèfon fixe de casa seva i trucaven a l'Albano o a la Rocío Dúrcal o a la Rocío Jurado.
1: Julio Iglesias també enviava postals, m'enviava postals, però no em deixava el seu telèfon.
0: Aquesta entrevista no l'acabaríem mai.
1: No parem, Robert, és que no podem parar. Tenim, jo sempre dic que si paro, surto de la bicicleta, paro de la bicicleta, caic de la bicicleta.
0: Aquell dia ens preocuparem totes i tots.
1: No ens hem de parar, no ha de parar la bicicleta. Hi ha una cançó que es diu La bicicleta.
0: Home, sí, de Carlos Vives i Shakira, no?
1: Exacte.
0: Molt bé. Sí. Charlie Diego, aquest llibre obert de la ràdio i de la música, gràcies per venir una vegada més.
1: A tu,
0: i fins
1: sempre.
0: La propera, que vagi
1: a tu
0: bé.
1: Sempre, una abraçada.
0: Adéu-siau.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Quina emoció, Charlie Diego. Clàudia, ens queda per explicar un any de la història. Avui quin toca?
3: 2003.
0: Ah, 2003.
3: Sí.
0: I què va passar aquell any?
3: La onada de calor més mortífera de tota Europa, amb uns prop de 70.000 morts arran tot el continent. No.
0: Què fort.
3: Una bestiesa.
0: Jo no recordava això.
3: Jerez de la Frontera, 45 i pico graus.
0: El 2003, eh?
3: El 2003.
0: Déu-n'hi-do, jo no recordava que hi ha calor. Suposo que en aquell moment no vaig gravar-m'ho com a fet noticiable. Bé.
3: Del que sí te'n recordaràs potser és del Tamayazo.
0: Hombre, sí. Això va passar a la Comunitat de Madrid quan Rafael Simancas podia haver estat president de la Comunitat de Madrid i no ho va ser perquè
3: Eduardo Tamayo i Maria Teresa Sáez del seu partit no van acudir a la votació d'investidura. Es rumoreja acusacions que si ja va haver-hi diner i... Ai, diner, diners de per mig...
0: Sí. Bueno. Sí, vaja, els van comprar.
3: Sí. I es va estrenar la primera pel·li d'una de les sagues més vistes de la història.
0: Hombre, Pirates del Caribe.
3: La maldició de la perla negra, es diu la primera. On vam conèixer i ens vam enamorar per primera vegada de Jack Sparrow.
0: Ai, sí.
3: Sí. I una altra pel·li que arribava als cinemes i que també passava al mar era Buscando a Nemo,
0: ah, sí?
3: De Pixar.
0: M'encanta, Buscando a Nemo
3: i
0: la
3: Dory. A mi em fa molta pena.
0: Ah, sí, és veritat.
3: Molta pena.
0: Bueno, Clàudia, estàs preparada per l'últim programa de la temporada estival?
3: Sí.
0: Demà ja és l'últim, demà és la traca final. Demà hi haurà emoció i sorpreses.
3: Moltes coses.
0: Que vagi bé, senyores i senyors, passin bona tarda. Déu-n'hi-do, per acabar el programa així. Que venen les notícies, que ens hem de recuperar demà al final. Adeu.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
4: De la tarde, la una en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones, la social, la política, la de gestión, la diplomática. y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse durante meses. Ceuta se acerca al límite. La pregunta es cómo recuperar ahora todo el tiempo que se ha perdido. Ese es el reto, porque tal día como hoy, hace ya 4 semanas, más de 70.000 migrantes irregulares habían llegado a Ceuta. Un mes después, la crisis sigue ahí y miles de esos migrantes siguen en la ciudad autónoma.
5: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
6: La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta. La segunda prioridad es garantizar el completo funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación, tanto económica como social.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. Tres ministros, tres, explican hoy en el Congreso, un mes después, para aclarar las gestiones que sus respectivos departamentos han puesto en marcha para hacer frente a esta crisis en Ceuta. Uno de ellos, lo acaban de escuchar, es el de Presidencia, Félix Bolaños, que ha aprovechado las preguntas de los diputados de la oposición para aclarar, primero, que no existe ninguna invasión en Ceuta, que Marruecos no tiene la culpa, después que no hubo información previa ni precisa sobre el asalto.
6: El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada.

0: Més titulars d'aquest dijous 27 d'agost. Per les persones del col·lectiu LGTBI, la tercera edat pot convertir-se en un nou armari. Per això és tan important que existeixin residències de gent gran que garanteixin als seus usuaris un envelliment en llibertat. Parlem de residències com ara Gran Gràcia, a Barcelona. Au del Sant, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. El govern ha premiat aquesta residència precisament per les mesures impulsades per garantir els drets de les persones LGTBI. El president de la Fundació Enllaç, Josep Maria Mesquida, reclama que la iniciativa s'estengui a més centres. Ho ha dit en una entrevista a la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya.
2: Precisament perquè entenem que són les persones més vulnerables les que estan ingressades a residències i les que demanen aquest tipus de suport o de defensa per evitar digna i la vulneració dels seus drets.
1: El Centre Adaptat Protocols d'Acollida ja ha fet accions de sensibilització després de detectar que alguns residents amagaven la seva orientació sexual o identitat per por al rebuig.
0: I en salut, l'Institut Català d'Oncologia i la Clínica Goodman fan pinya per millorar l'atenció assistencial de pacients oncològics. L'objectiu és que els pacients estiguin acompanyats durant tot el procés de recuperació des de l'hospital fins al retorn a casa.
1: També que tots els professionals que els atenen puguin adaptar el tractament a cada persona. Prop del 5% de pacients que s'atenen anualment a l'Institut Goodman pateixen una lesió neurològica derivada d'un càncer. Són casos en què un tumor maligne ha causat una lesió medular o un dany cerebral.
0: I un home detingut per cremar contenidors de Barcelona podria estar al darrere de l'incendi de Collserola. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. La Guàrdia Urbana ha arrestat un home després que diversos testimonis l'assenyalessin per la crema de contenidors al barri de la Prosperitat. Arran de la investigació i del material localitzat, els agents consideren que hi ha indicis per creure que també està darrere de l'incendi forestal declarat dimarts i controlat ahir dimecres al vespre.
0: I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
4: Bona tarda. Dominik Livakovic és oficialment jugador del Barça. El porter croat de 31 anys hauria d'haver sigut presentat ahir, però va haver problemes burocràtics amb el Fenerbahçe, que van fer que l'oficialitat s'endarrerís. Arriba a canvi de 2 milions fixes més 2 en variables. I aquest migdia també s'ha fet oficial la postura del Consell d'Administració de l'Atlético de Madrid sobre el cas Julián Álvarez. En un comunicat han dit que no negociaran el traspàs amb el Barça.
0: I ara és moment de repassar la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui a Catalunya les màximes en ascens, excepte el Pirineu Occidental, s'esperen, atenció, valors significativament elevats a l'Empordà, a la Depressió Central de Lleida i als prelitorals. Avui les màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb núvols d'evolució i probabilitat de ruixats dispersos i tempestes al Pirineu Occidental. Pel que fa al vent, avui amb predomini del sud i del sud-est fluix a la tarda, amb intervals moderats al Ter Sud i a l'Empordà, i atenció a les cotes altes del Pirineu perquè no es descarten ratxes molt fortes de vent. Demà les temperatures mínimes baixen al Pirineu, pocs canvis a la resta, les màximes en descens localment notable a l'interior de Girona i a la meitat sud de Lleida. A la resta s'espera inclús que al litoral puguin pujar. Demà màximes de 34 graus a Barcelona i Tarragona, 31 a Girona, 30 a Lleida. Pel que fa al cel, intervals de núvols pel matí amb cel poc ennuvolat al final del dia. No es descarten precipitacions febles, ocasionalment acompanyades de tempesta, al litoral central i al Pirineu Occidental durant la primera meitat del dia. És una informació d'AEMET.
0: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda, el control tècnic Dani Sánchez.
6: Notícies migdia amb Anna Utiel.
0: El govern central congela la proposta de repartir entre les comunitats autònomes els menors migrants que van entrar a Ceuta. Aquesta opció finalment no s'ha posat sobre la taula en la reunió que avui han mantingut els territoris amb el Ministeri de Joventut i Infància. La trobada ha servit per aprovar una ajuda de 25 milions d'euros per Ceuta, una partida ampliable si fos necessari.
3: La ministra Cira Rego ha proposat a la ciutat autònoma que signi convenis de col·laboració amb entitats socials perquè atenguin els menors en altres punts d'Espanya. Una altra alternativa que la titular de Joventut i Infància ha plantejat per esquivar el veto del Partit Popular a acollir-los. De fet, Rego ni tan sols ha volgut abordar el repartiment de menors, tal com ha assegurat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
7: Avui no s'ha parlat de cap repartiment, no s'ha posat aquesta opció a sobre de la taula. La ministra ha plantejat diferents vies possibles a la pròpia aplicació del decret que s'està aplicant per intentar alleugerir la situació d'alguns dels menors a la ciutat de Ceuta.
3: Tot i així, Moreno ha assegurat que la Generalitat col·laborarà en tot allò que calgui, però remarca que la solució no pot venir únicament

0: d'una sola comunitat.
1: Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta amb les diferents administracions en una situació que ara mateix és de crisi humanitària a la ciutat de Ceuta.
0: El conseller de Drets Socials ha reiterat que el sistema d'acollida català està preparat per rebre menors procedents de Ceuta.
2: I justament a Catalunya l'òrgan que s'hauria d'encarregar dels menors no acompanyats provinents de la ciutat autònoma seria la DGPI, anteriorment coneguda com a DGAIA.
0: Precisament l'associació Ampicat, que aplega professionals del sector, adverteix que el sistema d'acollida català no és tan fort com diu el conseller. Ho ha dit el president de l'entitat, Antonio Gutiérrez, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
3: Que puede asumirlo, sí, pero bueno, que tampoco es para decir que tenemos un sistema tan fuerte como dice, pero entre otras cosas pues hay que tener en cuenta, que o no sé si lo tienen en cuenta, que faltan educadores y educadoras sociales en todos los centros del sistema de protección de Cataluña, ya no solo en centros de extranjeros acompañados, en todos los centros.
0: Gutiérrez defensa que cal ser solidaris i acollir els menors que ho necessitin, però sempre garantint unes condicions òptimes per a aquests nois i noies. En aquest sentit, demana que l'estratègia d'acollida no es limiti a crear centres d'acollida d'urgència.
2: Una residència de gent gran del barri de Gràcia de Barcelona ha estat premiada per garantir els drets dels residents LGTBI. Els interns que formen part del col·lectiu poden trobar difícil tornar a sortir de l'armari o significar-se obertament per por a ser rebutjats. Per això, aquesta residència ha adoptat noves estratègies per fer el centre més inclusiu. És el que ha explicat avui la directora d'aquesta residència, Maite Frías, a la ciutat d'estiu d'Onda Cero.
4: Frías va saber que havia de fer alguna cosa després de detectar que molts pacients del col·lectiu ocultaven la seva sexualitat per por del que poguessin pensar els altres residents. El centre va canviar protocols afavorint, per exemple, l'acolliment específic i també va impulsar campanyes de sensibilització per eliminar els prejudicis que poguessin tenir les famílies o altres residents. La directora de la residència, Maite Frías, diu a la ciutat d'estiu que, encara que la sensibilització sigui una tasca ingent, seria contraproduent crear residències exclusives per persones del col·lectiu.
5: Per mi, diferenciar és discriminar, no? Aleshores, fer grups i específics penso que van en contra del que ha de ser la filosofia més pràctica i la que a nosaltres ens ha funcionat.
4: Josep Maria Mesquida, president de la Fundació Enllaç, que treballa pel benestar de la gent gran i la LGTBI, aplaudeix la iniciativa i demana que es repliqui en altres centres. També són declaracions a la ciutat d'estiu.
6: Cal que les residències adquireixin un major compromís amb el col·lectiu i possiblement que es realitzin aquestes accions de reconeixement, doncs implica que comenci a canviar alguna cosa.
4: Per això, Mesquida emplaça institucions, centres i societat civil a seguir treballant perquè cap persona gran del col·lectiu hagi d'amagar la seva identitat.
2: I en salut, l'Institut Català d'Oncologia i la Clínica Goodman han subscrit un conveni de col·laboració per millorar l'atenció assistencial de pacients oncològics. L'objectiu és que els pacients estiguin acompanyats durant tot el procés de recuperació, des de l'atenció hospitalària fins al retorn al domicili, i que tots els professionals que els atenen puguin adaptar el tractament a cada persona.
4: Prop del 5% de pacients que s'atenen anualment a l'Institut Goodman de Neurorehabilitació pateixen una lesió neurològica derivada d'un càncer. Són casos en què un tumor maligne ha causat una lesió modular o un dany cerebral o que pateixen una patologia anomenada quimiocervell, és a dir, problemes que sorgeixen després d'haver-se sotmès a sessions de quimioteràpia. Cristina Bonet, de l'Institut Goodman, parla dels avantatges del conveni en declaracions a Onda Cero.
7: Per al pacient el que té és aquesta sensació de continuïtat i de coordinació entre ambdós, que no són dos problemes diferents perquè el teu cos és el mateix. Són tractaments que estan combinats per donar-te el millor en cada moment.
4: A més, comenta que el conveni també inclou programes de neurorehabilitació comunitària, és a dir, els fisioterapeutes tracten el pacient des de casa i l'ajuden a realitzar exercicis quotidians. El Marcos, un dels pacients d'aquest programa, es mostra satisfet. També ho explica en declaracions a Onda Cero.
8: Quan la Goodman em va donar la possibilitat de que si venia a casa ells vindrien a un parell de dies, bueno, a ajudar-me a fer les cosetes de casa, pues això, passar de la cadira al llit, anar al lavabo, fer el traslado de la cadira al cotxe, poder sortir del poble, no és el mateix que estar en un hospital, clar.
4: A més, el conveni també contempla la formació entre els professionals de les dues institucions, que compartiran la seva expertesa en neurorehabilitació i càncer respectivament i canalitzaran conjuntament dades clíniques per impulsar una recerca col·laborativa.

0: Continuem repassant les notícies que ens deixa el dia d'avui. Hi ha un detingut relacionat amb l'incendi de Collserola. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha arrestat un home acusat d'incendiar diversos contenidors al barri de la Prosperitat i que, segons els investigadors, també podria estar vinculat al foc que es va declarar dimarts.
1: La detenció es va fer ahir dimecres després que diversos testimonis l'assenyalessin per la crema de contenidors al carrer Palamós de la capital catalana. Arran de la investigació i del material localitzat, els agents consideren que hi ha indicis per creure que també està darrere de l'incendi forestal originat molt a prop d'aquest punt. L'arrestat ha passat avui a disposició judicial. S'ha acollit el dret a no declarar i ha quedat en llibertat en condició d'investigat per un delicte de danys. El foc de Collserola, recordem, va cremar 55 hectàrees i va obligar a desallotjar 35 veïns i confinar-ne 15.000 més als barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró.
0: Més coses. Esquerra porta al Congrés les càrregues policials contra un menor que portava una estelada a l'estadi de futbol de l'Elx. Els republicans demanen garantir la llibertat d'expressió i impedir la censura prèvia de qualsevol símbol polític i democràtic als recintes esportius.
1: Sí, una petició que han registrat a la Cambra Baixa en forma de proposició no de llei. Esquerra reclama al govern central que adopti les mesures necessàries perquè cap instrucció política, policial o particular pugui prohibir l'exhibició d'estelades o d'altres símbols democràtics i pacífics. Els republicans argumenten que l'estelada és una bandera que representa una opció política, però en cap cas, asseguren, incita a la violència, l'odi o la discriminació. El soci parlamentari de Pedro Sánchez també insta l'executiu a presentar un informe detallat en un termini de 3 mesos sobre les actuacions que hi ha fet per protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. El text que votarà el Congrés conclou que un estat democràtic ha de perseguir la violència i l'odi i no pas la discrepància política.
0: Un dels grans maldecaps que pateixen els pagesos de les comarques de Ponent, amb el permís de pedregades i sequeres, és la sobrepoblació de conills. Aquests animals es mengen i destrossen els cultius, fent reduir la producció dels agricultors, i per això el Departament d'Agricultura ha intensificat en l'últim mes la caça de conills.
1: S'han capturat prop de 8.000 conills en 17 dies a l'entorn de Verdú, a l'Urgell. Això equival a mig miler d'animals al dia. Segons el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conills prop d'un 70% en aquesta zona. Jaume Freixa és el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida.
2: Abans de començar, la densitat mesurada en drons i càmeres en visió nocturna era de 30,75 conills per quilòmetre quadrat, i al finalitzar les actuacions aquesta densitat ha passat a 9,9-10 conills per quilòmetre quadrat.
1: La intensificació de la caça es va acordar entre la Conselleria i el sector agrari després de 2 jornades de protestes dels pagesos i s'ha allargat entre el 28 de juliol i el 13 d'agost. A partir d'ara s'estendran actuacions similars en altres zones afectades pels conills.
0: Barcelona continua pendent de la signatura definitiva del nou conveni de coordinació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. El text ha de substituir l'acord vigent des del 2005 i arriba en un moment en què la seguretat es manté entre les principals preocupacions dels barcelonins i en què els dos cossos reclamen més eines per adaptar-se a les noves formes de delinqüència. Ens ho explica el nostre company Joan Valentín. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. Tant Mossos com Guàrdia Urbana coincideixen a assenyalar que el nou marc ha de permetre una distribució més eficient de les funcions i una millor resposta als ciutadans. Declaracions a la brúixola d'estiu de l'Imma Viudés, mossa d'Esquadra i representant sindical.
4: És que ha d'haver una assignació clara de funcions i una coordinació real, no? O sigui, no es tracta, com s'ha pogut apuntar, de treure competències a un cos per donar-les a un altre.
3: Des de la Guàrdia Urbana, el Dani Bernalte, també representant sindical, defensa que el conveni permetrà assumir més funcions, reduir duplicitats i millorar l'atenció que reben les víctimes quan acudeixen a una comissaria. Assegura, per exemple, que podria evitar que una víctima de violència masclista hagi de repetir la denúncia davant dos cossos diferents. Tornen a ser declaracions a Onda Cero Catalunya.
5: Seria un canvi radical en el servei que podria donar la Guàrdia Urbana, com per exemple més capacitat de resposta a les comissaries de Guàrdia Urbana, que podríem rebre qualsevol denúncia.
3: Els representants sindicals consideren que l'actualització arriba amb retard, després de més de 20 anys amb el mateix marc de coordinació, però coincideixen que pot contribuir a fer més eficient la feina policial i a millorar l'atenció als ciutadans en àmbits especialment sensibles, com ara l'acompanyament a les víctimes.
0: I també a la capital catalana.

0: Catalana, l'Ajuntament vol que el mercat de la Boqueria tingui almenys un 50% de producte tradicional. Això implica reduir la presència de producte elaborat, com ara sucs o paperines amb snacks per emportar.
1: Ara mateix aquests

0: tornin a sentir-se seva a la boqueria. El mercat, recordem, s'està transformant amb una inversió de més de 12 milions d'euros. Després d'haver acabat els estudis tècnics, a la tardor començaran les obres dels nous banys públics i de millora de la il·luminació de la zona logística. A finals del 2027 s'iniciarà la reforma de l'illa central del Peix, de la façana de la plaça de la Gardunya i de la coberta.
1: I en aquesta línia, l'entitat Barcelona Oberta avisa d'una disminució generalitzada de visitants i de vendes als principals eixos comercials de la ciutat durant l'estiu en comparació amb l'any passat. L'entitat ho atribueix en part a les obres i a les dificultats de mobilitat i accessibilitat que asseguren que han condicionat negativament, diuen, l'activitat comercial. En un comunicat, Barcelona Oberta alerta que l'impacte de les actuacions va més enllà dels establiments situats al costat, ja que han afectat els principals corredors d'accés entre les zones amb més afectació hi ha justament la Rambla, Glòries i Creu Coberta Sants. L'associació demana una planificació específica de les obres a partir de l'1 de setembre. Mor un home de 72 anys mentre es banyava a la cala d'Escodolar de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva.
2: En el moment dels fets, aquest dimecres al vespre, onejava la bandera verda, però ja no hi havia serveis de vigilància i socorrisme. El banyista era a l'aigua amb un familiar quan es va sentir indisposat. Tres ambulàncies van acudir al lloc dels fets, però quan el vam treure de l'aigua ja estava inconscient. I malgrat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que li van practicar, l'home va acabar morint. Un total de 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany, el 15 de juny. Tres d'aquestes eren els menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada a Tarragona.
1: I alliberen al Vallès un home que feia 10 dies que estava segrestat per un suposat deute relacionat amb el narcotràfic. El segrestador ha estat detingut.
2: La Policia Nacional va detectar una nau industrial a Sabadell on se sospitava que podia estar tancada la víctima. En adonar-se'n el sospitós va fugir del lloc en cotxe, enduent-se també l'home segrestat a una zona de muntanya. Posteriorment, els agents el van trobar, però el conductor va desobeir les seves ordres i va intentar embestir els policies en diverses ocasions, segons informen des del cos. Finalment, el presumpte segrestador va treure una pistola i els agents el van detenir.
1: I un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra.
2: Segons ha avançat el diari Ara, el noi, que té un ordre d'allunyament de la seva mare, es va presentar a casa d'ella amb actitud violenta. La família va avisar la policia i quan els agents hi van arribar, es va llançar pel balcó. Els fets van tenir lloc al carrer del Tigre, on els Mossos van enviar 6 dotacions. També hi van acudir el sistema d'emergències mèdiques i un equip de psicòlegs per atendre la família.
1: I desmantellen una plantació de marihuana en una casa on vivia una parella amb els seus fills menors d'edat. Ha passat a Llers, a l'Alt Empordà.
2: El cultiu tenia més de 700 plantes i es trobava a l'interior del domicili. La Guàrdia Civil va començar la investigació l'abril i l'ha culminat aquest agost amb l'entrada i registre de la casa. Els agents han detingut el pare de la família, de 39 anys, i investiga la mare, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que també tenien la llum punxada.
1: Falten 9 minuts per arribar a les 3 de la tarda i en aquests moments tornem a rebre en Pere Parés a l'estudi. Pere, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna.
1: Ho fem per repassar l'actualitat esportiva i comencem explicant que ja és oficial, Dominik Livakovic és jugador del Barça.
3: El croat de 31 anys signa fins a 2030 amb el club culé. L'oficialitat del fitxatge estava prevista per ahir, però feia falta que el Fenerbahçe acabés d'enviar la documentació necessària. El futur del porter depèn del fair play financer. Si la seva incorporació per 2 milions fixes més 2 en variables té lloc dins la despesa econòmica permesa per la Lliga, Livakovic jugarà amb el Barça aquesta temporada i es disputarà el lloc de segon porter de la plantilla amb el polac Wojciech Szczęsny, a qui encara li queda una temporada. Si no, haurà de marxar cedit fins l'any vinent. També s'ha fet oficial la postura del Consell d'Administració de l'Atlético de Madrid sobre el traspàs de Julián Álvarez. En un comunicat oficial han dit que no hi haurà negociació amb el Barça. El fons d'inversió estatunidenc Apollo, accionista majoritari de l'Atlético, dona així força a la negativa del president Enrique Cerezo i el CEO Miguel Ángel Gil Marín. El comunicat arriba després que el president del Barça, Joan Laporta, manifestés ahir la intenció de la directiva de seguir intentant negociar fins al final del mercat d'estiu.
1: I el Barça justament juga avui el partit ajornat de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
3: És el segon partit oficial que juguen els Blaugrana i el primer que jugaran a casa avui a les 9 del vespre. Destaquen algunes

0: absències, la més rellevant és la de Gavi, que va patir una contusió al genoll al partit contra l'Elx i s'està entrenant al marge del grup. Es tracta d'una lesió lleu, pel que segurament el migcampista podrà tornar a entrar a la convocatòria pel proper partit. Diferent és la situació de De Jong, que també treballa al marge del grup per recuperar-se de la seva lesió al genoll, però en aquest cas parlem d'una lesió a més llarg termini. S'enfronten a un Athletic Club que ha canviat d'entrenador, ara els dirigeix Edin Terzic, amic personal de Hansi Flick, i Terzic no va obtenir un gran resultat al seu primer partit de Lliga. Contra el Sevilla, l'Atlètic va patir una expulsió als primers minuts del partit i el marcador va acabar amb un 3-1 en contra.
1: I és un partit en què podria debutar Rodri, el fitxatge estrella del Barça aquest estiu.
0: Hansi Flick ha valorat molt positivament la seva incorporació al mig del camp. És un jugador de 30 anys que aportarà molta veterania a jugadors més joves com Marc Bernal i Pedri. Per Hansi Flick, Rodri i Pedri seran clau per controlar el joc.
2: Evidentment, també tenim el Marc Bernal en aquesta posició. Rodri, però, té més experiència, és un líder total i, juntament amb el Pedri, és com tu has dit, podrem controlar el joc, la pilota, el rival, i això és important. En algunes situacions, com per exemple contra l'Elx, a la primera meitat, van perdre moltes pilotes molt de pressa. I per mi, quan va entrar el Pedri al terreny de joc, el partit va canviar una mica, perquè vam controlar una mica més la pilota.
0: De fet, hi ha molta expectació per veure com treballen junts Rodri i Pedri, cosa que no es va poder veure tant al Mundial perquè el jove canari va acabar perdent la titularitat al conjunt de Luis de la Fuente.
1: El Madrid va guanyar amb golejada el seu segon partit de Lliga.
0: I ho va fer per 4-1 davant la Real Societat. El partit va començar igualat amb una Real Societat que no deixava el Madrid desplegat del tot el seu joc. De fet, a la mitja part el resultat és un 1-1, amb una possessió de la pilota gairebé repartida equitativament entre els dos equips. Però a la segona part el Madrid va sortir a dominar el partit i amb un hat-trick d'Mbappé més un gol de Vinicius va posar el marcador al 4-1 final. L'entrenador del Madrid, José Mourinho, va elogiar la qualitat d'Mbappé, tot i que va posar en relleu el joc de l'equip.
3: No me gusta mucho hablar individualmente cuando un equipo es un equipo, pero lo que Kylian ha hecho es de locos, mucha calidad. Capacidad goleadora, capacidad de creación, pero como te decía, obviamente él ha hecho un partido increíble, pero el equipo en segundo tiempo, el equipo ha sido siempre equipo.
0: Al principi del partit va fer-se un homenatge a la selecció espanyola, on el principal protagonista va ser Marco Corella, que va presentar la Copa del Món a l'afició. El davanter de la Real, Mikel Oyarzabal, es va negar a participar, però va ser ovacionat igualment pel públic del Santiago Bernabéu. I l'Espanyol és a punt de signar a Brian Zaragoza, que avui ha aterrat a Barcelona procedent del Bayern de Múnich. L'extrem de 24 anys és el fitxatge estrella de la direcció esportiva encapçalada per Monchi. S'espera que avui passi el reconeixement mèdic pertinent abans de signar el contracte que el vincularà a l'Espanyol fins l'any 2032, començant per una sessió d'un any amb opció de compra obligatòria. Amb aquest fitxatge els pericos s'avancen a clubs com el Sevilla i l'Alavés. A la segona divisió, per acabar, el Girona ha anunciat la incorporació del madrileny Javier Boñar. El lateral, procedent de les categories inferiors de l'Atlético de Madrid, signa per les properes 4 temporades.
1: Doncs Pere, amb això acabem el repàs de l'actualitat esportiva. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Acabem, com sempre, aquest Notícies Migdia parlant de cultura. Comencem pel Festival Dramatúrgic Temporada Alta, que celebra els seus 35 anys amb 4 estrenes internacionals absolutes i 66 produccions catalanes a Udal.
4: Sí, a més, la Mostra Gironina oferirà 18 estrenes absolutes més en una edició en què es consoliden les coproduccions amb altres festivals i equipaments culturals. El director del festival, Narcís Puig, destaca algunes de les companyies invitades i el paper de les xarxes europea de teatres en la promoció del festival.
5: Jo diria que és una de les novetats de l'any, que tenim de fet 4 estrenes absolutes de companyies internacionals, que això crec que no havia passat mai a la història del festival, amb algunes companyies molt grans com Peeping Tom o Neat Company, que han triat Temporada Alta per inaugurar els seus espectacles, i al final aquesta xarxa tant de teatres i festivals com d'artistes fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes, i estem molt contents.
4: El festival arrencarà el 3 d'octubre i s'estendrà fins al desembre amb l'epicentre Girona, Salt i tot el territori de la província.
1: I parlem ara de la Xubertiada, parlem de música. Aquests dies la Xubertiada està tenint lloc a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Aquesta nit és el torn del pianista

0: ¡Por fin!
1: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado. Experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
6: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, trobem la Cala Pola, una de les imatges més emblemàtiques de la Costa Brava.
7: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, combina natura i comoditat en un mateix espai. S'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats de la cala i l'últim tram es fa a peu o bé a través del camí de la ronda que segueix la costa.
6: Disposa de xiringuito i lavabos durant la temporada de bany. Un fet poc habitual a les cales d'aquest entorn. Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'esnòrquel.
7: Un racó que combina l'encant de les cales de la Costa Brava amb alguns serveis que fan l'estada més còmoda.
5: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 0908. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
8: Onda Cero.
9: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas.

0: rutina, pues hay que superarlo.
1: Te merece la pena, ¿no? Bueno, cuando intentarlo.
2: Cuando la prueba, cuando sí. escapas, cuando dices, vale, he sobrevivido a 2 horas de haberlo pasado mal. Ahí cuando te acuerdas y dices, ostras, sí. pues en verdad lo he pasado bien.
1: Pues sí, Game Master de los Escape Rooms de terror, Jimena Serrano, gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias.
1: Te han delatado, ¿eh?
2: Pero no he tenido miedo, simplemente he perdido un partido.
1: Lo que quieras. Álvaro Martínez, vete con tus fobias por donde has venido y vuelve siempre sin miedo. Gracias por un verano más.
2: Un fuerte abrazo, Isabel. Muchas gracias.
3: Por fin.
4: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
5: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
4: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
5: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
4: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
7: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
8: Si aquest estiu busqueu una platja que ho tingui tot, Llafranc és una aposta segura.
9: Situada al municipi de Palafrugell, aquesta badia de sorra fina i aigües tranquil·les és una de les més elegants i estimades de la Costa Brava.
8: Disposa d'aparcament, dutxes, vigilància, lloguer d'embarcacions i un ampli passeig marítim que recorre tota la platja.
9: A peu de sorra hi trobareu una gran oferta de restaurants, bars i terrasses, ideals per gaudir de la cuina marinera de l'Empordà.
8: Però si hi ha una experiència imprescindible és recórrer el camí de ronda que puja fins al far de Sant Sebastià. Des d'aquest punt privilegiat es pot contemplar una panoràmica espectacular.
9: A més, molt a prop hi trobem una antiga torre de vigilància i les restes d'un poblat ibèric que ens transporten als orígens d'aquest racó de l'Empordà.
7: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
10: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la 7a temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
7: Lideratges amb Ariadna Belver.
11: Onda Cero.
1: Es el momento de decir mucho bien en la realización técnica Álvaro de Félix. En la producción, Andrea Quintero, Beatriz Ramos y le siguen Julio Gil, Mercedes Aijón, María Ballesteros. Y como si no hubiera pasado nada, abrazos ondulados y hasta mañana.
3: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.

0: per la conferència sectorial del Ministeri de Joventut i Infància sobre la crisi migratòria de Ceuta. Ja fa 28 dies que van arribar milers de migrants a Ceuta. La tensió ha pujat a la zona aquesta setmana i, de moment, aquesta reunió ha servit per començar a posar fil a l'agulla. Per una banda, s'ha aprovat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per fer front a la situació i la ministra Cira Rego ha proposat tres vies, de fet quatre, per fer el repartiment de menors migrants que no han pogut gestionar amb les comunitats autònomes a causa de la negativa d'algunes d'elles. Una d'aquestes vies preveu que els migrants segueixin sota la tutela de Ceuta, però es traslladin a entitats socials de la península. Abordarem els detalls d'aquesta possible via amb la FEDAIA, la federació que agrupa a Catalunya el conjunt d'entitats que treballen amb la infància, l'adolescència, la joventut i les famílies vulnerables. Això comença, vinga, benvinguts a bord! Farem programa de 7 a 8 del vespre, ganes de fer ràdio acompanyats de tots vostès i dels meus companys, un d'ells, el Vicenç Armero, a càrrec del suport tècnic, i un altre, el Ferran Cuixart, al meu costat en tot moment. Bona tarda, Ferran Cuixart.
1: Així és, bona tarda, Joan.
0: Explica'ns alguns dels continguts de la brúixola d'avui.
1: Doncs mira, avui en Pere Parés ens parlarà de manera pausada sobre una notícia del dia. L'Institut Català d'Oncologia i la Clínica Gutmann han subscrit un conveni de col·laboració per millorar l'atenció assistencial de pacients oncològics. Això pel que fa al Pere. Després, doncs, vindran, com sempre, ja ho saben, les dues seccions habituals. Avui en Diego ens parlarà d'un invent que abans fèiem servir molt i que cada vegada és menys popular, un invent que ens permet fer foc, i més tard, doncs, a viatjar amb la Irene. Avui, que ens farà facturar, veurem qui paga aquesta facturació, però ens anirem fins al Japó.
0: Déu-n'hi-do, lluny, ens portarà avui. A veure qui paga, tens raó, Ferran. Ara hi anem, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia, va.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
0: Conferència sectorial per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Davant la negativa de les comunitats autònomes al repartiment ordinari dels menors migrants de Ceuta, el govern central ha contactat amb diverses entitats socials per explorar la possibilitat de traslladar 500 menors a diferents punts de l'estat. La finalitat és que aquestes entitats se'n facin càrrec de la seva gestió amb l'objectiu de descongestionar la situació que es viu actualment a Ceuta. Es tracta d'un moviment de l'executiu després de la reunió de la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència d'aquest matí, en què les comunitats presents han acceptat una partida extraordinària de 25 milions d'euros destinada a l'acollida d'aquests menors. En aquesta no hi han participat Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, tres territoris on Vox gestiona les competències d'infància.
1: El govern ha posat així sobre la taula la solució de les entitats socials per descongestionar la situació que es viu a Ceuta. En un primer moment, l'executiu buscava un repartiment ordinari entre totes les comunitats, però la negativa dels governs del Partit Popular ha obligat a buscar vies alternatives. Per això, la ministra Cira Rego proposa a Ceuta que signi convenis de col·laboració amb entitats socials perquè aquestes atenguin els menors en altres punts d'Espanya.
3: Hay varias vías. Están mecanismos de cooperación bilaterales entre comunidades autónomas. Dos comunidades autónomas se ponen de acuerdo y se pueden trasladar niños y niñas de manera urgente, de manera casi inmediata. Hay también otro mecanismo, que es el que nosotras señalamos que era viable, a través de una entidad que se haría cargo de los niños y niñas con la tutela en manos de Ceuta. En este momento nosotras ya hemos hablado con alguna entidad y estaríamos hablando de unas 500 plazas. Consideramos que hay situaciones de emergencia, de especial vulnerabilidad, que se podría dar salida de manera inmediata.
1: També existiria una quarta via, que seria l'acollida familiar, tot i que encara s'hauria d'estudiar com articular aquest mecanisme. Tot això per donar sortida, ho acabem d'escoltar, a 500 menors migrants, en aquest cas 500 nenes considerades vulnerables i d'una situació d'emergència, sobretot pel risc de patir violència sexual o explotació. En aquest sentit, el govern central assegura que ja s'han posat en contacte amb diverses entitats socials per poder fer aquest pas, aquest repartiment, esquivant així les negatives autonòmiques del PP. Ara, però, sobre un altre interrogant. Els menors podrien ser repartits, gestionats per les entitats socials a través de la partida extraordinària de 25 milions del govern central, però què hi pot dir en aquest context les comunitats autònomes? Perquè la tutela es manté sota Ceuta, però físicament aquests menors faran vida en aquestes comunitats autònomes.
0: En aquesta reunió ens ha explicat tot plegat, tot això que ens detallava el Ferran, i ha participat el conseller de Drets Socials de la Generalitat, el Raül Moreno, assegura que en aquesta no s'ha parlat de cap repartiment, tenint en compte que ja era prevista la plaça.

0: planta dels populars i ha estat una reunió per buscar alternatives com la de les entitats socials.
1: Així és, en aquest sentit, Moreno assegura que la Generalitat col·laborarà en tot allò, diu, que calgui, però remarca que la solució no pot venir únicament d'algunes comunitats.
2: Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta amb les diferents administracions en una situació que ara mateix és de crisi humanitària a la ciutat de Ceuta.
1: I reitera, assegura que el sistema d'acollida català, diu, està preparat per rebre menors procedents de Ceuta.
0: Ho deia el conseller Moreno, no s'ha parlat de cap repartiment. De moment són propostes, vies, que el govern trasllada a les comunitats autònomes. Volem analitzar la situació i alguna d'aquestes vies que els hem explicat a l'entrevista del dia que avui fem a la Pilar Núñez, vicepresidenta de la FEDAIA, la federació que agrupa el conjunt d'entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Senyora Núñez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies per la sensibilitat davant d'aquests temes socials.
0: A vostè per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola d'estiu en directe. El govern espanyol assegura que ja ha contactat amb entitats socials per poder explorar aquesta via que explicàvem, fer el trasllat de 500 menors de Ceuta. Li he de preguntar, ha contactat amb alguna de les entitats que s'engloben dins de la FEDAIA?
3: Miri, no ens consta en cap de les 100 i escaig d'entitats, perquè jo crec que encara estem en un pas previ, no? Que és aquest pas de veure de fer una política compartida i consensuada a tot el país espanyol, no? I no és el moment del repartiment, com deia avui el conseller Raúl Moreno, de repartir quants nens i nenes o quants joves podran ser traslladats. El que sí que li puc garantir és que les entitats estem molt acostumades a fer aquestes relacions de col·laboració amb les entitats. Ho hem demostrat el 2017, el 2019, ho hem demostrat diferents moments quan ha hagut crisis migratòries importants i ho tornarem a demostrar i esperem que aquesta vegada cada vegada es pugui fer d'una manera més ordenada i més planificada, tal com també diuen els mitjans de comunicació. I en aquest sentit, el que volia comentar-te és que a mi el que em sembla que és molt correcte és fer aquesta anàlisi, no? Aquesta anàlisi de jove per jove, menor d'edat per menor de persona, menor d'edat per persona, menor d'edat, i valorar què és el millor per a aquella persona, no? Si és la seva tornada al seu país d'origen, al Marroc, o un altre país, amb la seva família perquè estan garantits els seus drets, o és millor doncs, fer propostes de tutela i d'acollida. És a dir, això és una anàlisi de persona a persona i això requereix d'una planificació, d'un temps. El que a mi em sembla molt trist i molt aberrant és el que està succeint aquests dies, no? De veure tan joves deambulant per la ciutat de Ceuta amb el que comporta això d'angoixa, de por, de vulneració de drets, no?
0: Ara mateix vostè parlava de, diguéssim, l'estructura habitual o el procediment habitual, millor dit, que és aquest cas per cas. De fet, fa unes setmanes a la brúixola ho analitzàvem amb Save the Children i ens explicaven que era, en el millor dels casos, això. Però, clar, alguna cosa ha passat, la situació deu ser més crítica i s'ha de buscar un trasllat, doncs en aquest cas planteja la ministra Rego, de 500 nenes, perquè no hi ha temps per estudiar cas per cas i s'han de buscar vies alternatives.
3: Sí, jo crec que aquest estudi de cas per cas el podem fer a la ciutat de Ceuta o podem fer-ho amb altres comunitats autònomes, però jo crec que aquest cas per cas l'hem de fer en espais segurs, espais protegits, espais que siguin que puguin garantir que aquests nens i aquestes nenes, i en concret aquestes noies, tenen preservats els seus drets. A mi em sembla que les noies són doblement vulnerables. No entenem el per què en aquest cas han hagut tantes nenes que han fet aquest procés de migració d'aquesta manera tan sobtada, perquè no és l'habitual. L'habitual és que vinguessin un tant per cent molt més de nois que de noies, i aquesta vegada veiem que s'han mobilitzat moltes noies i, clar, viure al carrer una noia que ve d'una cultura diferent, d'una cultura de submissió, d'una cultura moltes vegades no d'igualtat en la relació, estan especialment sent vulnerables, jo crec, i cal protegir-les de manera prioritària, crec, també.
0: Ho dèiem, el que proposa el govern d'augment són vies, propostes que han traslladat a les comunitats autònomes. Li volia preguntar per una de les vies que han fet més èmfasi en aquest inici de programa, aquesta on la tutela dels menors traslladats seguiria sent de Ceuta, però serien gestionats per diferents entitats socials arreu de la península. No sé com valora aquesta proposta i si creu que té

0: plaça a dins?
1: Bé, jo crec que al final la fórmula administrativa que pugui ser més àgil és la que més ens convé. Si aquesta mesura administrativa està per no perdre de vista aquest conjunt de nois i noies que han migrat sols i que també es vol estudiar cas per cas aquesta situació de si tornessin al seu país estarien garantits els seus drets, doncs té sentit que la tutela es mantingui en el lloc on s'ha produït aquest esdeveniment, no? Si la idea és que aquests nois i noies ja el diagnòstic és que facin un procés d'acollida i un procés d'integració en les nostres comunitats autònomes, en els nostres municipis, no té sentit que aquesta tutela es mantingui a Ceuta. És a dir, que com a primer pas, a mi és una fórmula administrativa que no em resulta incòmoda o no em resulta que tingui cap perill o cap risc. Ha de tenir un sentit. I aquest sentit és per fer aquest primer pas diagnòstic i partir de tots i totes en els mateixos criteris, perquè ho està fent i està liderat per la mateixa administració i amb un equip de professionals que treballen els mateixos criteris, no em sembla inadequat. El que entenc és que la pressió a la ciutat de Ceuta està sent molt gran, la pressió veïnal també està sent molt forta, no se senten segures les persones que hi viuen, i això és molt greu, també cal escoltar-lo, i en aquest moment s'està valorant pues, que siguin aquesta feina de prediagnòstic, no? De diagnòstic de la situació s'estigui fent en diferents indrets del territori, perquè sembla que els polideportius aquests que a priori es volien organitzar com a espais de vivenda no eren espais que tinguessin salubritat adequada i que tinguessin la garantia de poder tractar les persones garantint pues, això, els drets bàsics, no? Com és la salut, l'alimentació, la higiene, el joc, no? Perquè pensem que són persones menors d'edat, no? Que viuen amb un somni, no? Perquè aquests processos no els fas des del benestar, els fas des de la desesperació, i no oblidem això tampoc, no? I el que estem molt en contra les entitats, i voldria aprofitar aquest minut que m'oferiu, és de fer d'aquestes situacions tan humanes i alhora que podem deshumanitzar-les tant una brega política, no? Això sí que ens sembla que és gravíssim, no? I que mai podem estar d'acord i que sempre ho denunciarem, no? És a dir, no podem instrumentalitzar a nens i nenes, a persones menors d'edat, per rentabilitzar les nostres creences, els nostres vots i ser partidistes, no? Per llançar-nos bombes uns cap als altres, bombes ideològiques, eh? Ens sembla que això és molt greu.
0: De fet, el govern coincideix amb la seva visió perquè, de fet, ofereix aquestes vies que explicàvem ara amb el Ferran, perquè aquesta brega política no ha permès fer el repartiment de la manera ordinària, no? S'han de buscar vies. Clar, li vull preguntar sobre això, perquè aquesta via que proposa de col·laborar directament amb les entitats, hi ha una quarta via, que és l'acollida familiar, que entenc que aquí és una cosa més de relació amb la mateixa família. En el cas de l'acollida amb entitats socials de diferents autonomies, podrien assumir de manera autònoma les acollides, les entitats?
1: M'agrada que m'afagi aquesta pregunta, perquè sí. L'altre dia jo feia a nivell personal una reflexió i deia potser podríem buscar fórmules que només fossin residencials, sinó que aquests joves o nens i nenes que no poden tornar al seu país perquè no tenien garantit els seus drets en el si de les seves famílies, potser trobarien famílies d'origen dels seus països que voldrien acollir-los a canvi d'una prestació econòmica, d'un seguiment, d'un suport, no? I pensava, doncs, a lo millor hem de ser creatius inventant també fórmules diferents, però necessitem la complicitat de tot un país, necessitem la complicitat del municipi, dels agents socials, de l'administració autonòmica i en aquest cas de l'administració estatal i també del beneplàcit europeu, que també està intervenint amb les seves reflexions, no?
0: Ja per acabar, senyora Núñez, per aterrar-ho aquí al nostre territori a Catalunya, sí, molts grups polítics s'han oposat a aquest repartiment, bàsicament perquè diuen que Catalunya no està en disposició d'acollir-ne més. I li vull fer aquesta pregunta perquè vostè, com a vicepresidenta de la FEDAIA, ho deu saber millor que ningú, si això realment és així, o el sistema de protecció de menors català té marge.
1: Miri, jo crec que voler és poder, no? I sí que és veritat que el fet de poder acollir doncs, el número que es fixés, no? que Catalunya pot acollir de persones, sí que és veritat que s'haurien d'activar recursos diferents, recursos dels

0: espais, no?, de dignitat on poguessin viure, cases de colònies, com hem fet altres vegades, cases rurals, és a dir, espais amb dignitat, amb seguretat, amb municipis que saben acollir, que saben posar estudis, programes formatius en marxa, programes prelaborals en marxa, és a dir, un noi i una noia no pot estar mirant al terra cada dia o mirant les xarxes socials, hem de dotar-los de contingut, per tant, voler és poder. És a dir, segurament estic segura que ho tornaríem a fer perquè les entitats estem amb aquesta capacitat i amb aquest compromís social i la voluntat política per nosaltres és quan respecta els drets humans i quan vol acollir a persones més vulnerables sempre ens tindrà al costat, però sí que és veritat que s'han d'activar recursos i aquests recursos han de formar part d'aquesta planificació i d'aquesta acollida. Soles no les podem fer.
1: És la visió que recollim a la brúixola d'estiu gràcies a l'entrevista que hem pogut fer a la Pilar Núñez, vicepresidenta de la FEDAIA. Recordem un cop més a què responen aquestes sigles, la federació que agrupa el conjunt d'entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Senyora Núñez, bona tarda i moltes gràcies.
0: A vostès, moltes gràcies per el seu compromís social també. Adéu, bona tarda.
1: Passen 22 minuts de les 7 de la tarda, seguim repassant notícies a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i no ens allunyem del tema amb el qual hem obert l'informatiu d'avui. A Catalunya, l'òrgan que s'hauria d'encarregar dels menors no acompanyats provenents de Ceuta és la DGPPIA, anteriorment coneguda com a DGAIA. Ferran.
2: També l'associació Ampicat, que aplega professionals del sector, adverteix que el sistema d'acollida català no és tan fort com diu el conseller. Ho ha dit el president de l'entitat, Antonio Gutiérrez, en declaracions d'aquesta emissora Onda Cero Catalunya.
3: Que puede asumirlo, sí, pero bueno, que tampoco para decir que tenemos un sistema tan fuerte como dice, pero entre otras cosas pues hay que tener en cuenta, que, o no sé si lo tienen en cuenta, que faltan educadores y educadoras sociales en todos los centros del sistema de protección de Cataluña, ya no solo en centros de los trabajadores acompañados, en todos los centros.
2: Gutiérrez defensa que cal ser solidaris, diu, i acollir els menors que ho necessitin, però sempre garantint unes condicions òptimes per a aquests nois i noies. En aquest sentit, demana també que l'estratègia d'acollida no es limiti, diu, a crear centres d'acollida d'urgència.
3: Lo que sí que se tendría que hacer es no crear centros de menores extranjeros acompañados de urgencia, si al final no tenemos suficientes plazas. ¿Por qué? Porque esto ya del pasado ya pasó. Cuando hubo la anterior oleada, se generaban centros de un día para otro, y sin ningún tipo de control, parándose en que era un procedimiento de urgencias.
2: I el president d'Ampicat recorda que fa més d'un any que es va anunciar la transformació de la DGAIA i que a parer seu encara no hi ha hagut cap canvi real, sinó que s'ha posat pedaços.
1: De moment és tot el que podem recollir sobre la taula sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta. Avui hi ha hagut una primera gran reunió. De moment s'han explorat vies, s'ha aprovat aquesta partida extraordinària de 25 milions d'euros, però haurem de veure com avança el trasllat de migrants a la península, que ara mateix estan convivint a Ceuta després de 28 dies de la seva arribada. Han passat més coses aquest dijous. De fet, una que passarà d'aquí ben poc, perquè en poc menys d'una hora hi haurà un Barça Atlètic Club de Bilbao, un bon partit de futbol, però que ve marcat pel que passarà fora de l'estadi, perquè encara cueix la detenció violenta d'un jove aficionat del Barça que lluïa una estelada al camp de l'Elx. El Barça ha suspès l'homenatge als campions del món amb Espanya, i ens ho explicava el José Agustín Gómez, i en canvi l'Atlètic Club ha decidit fer un acte... No, el club, el Barcelona, ha decidit fer un acte d'exaltació a l'estelada.
2: Així és, en els pròxims minuts està convocada una trobada entre membres de l'ANC, la Plataforma per la Selecció Catalana, i també l'Assemblea de Joves de Catalunya, que repartiran 10.000 estelades perquè unegin dins del camp durant el partit amb l'Atlètic Club de Bilbao. Tot això, com dius, després de cancel·lar l'homenatge dels campions del món del club blaugrana arran de la situació que es va viure al camp de l'Elx.
1: En aquest sentit, avui Esquerra Republicana ha portat aquestes càrregues policials al Congrés dels Diputats. Els republicans demanen garantir la llibertat d'expressió i impedir la censura prèvia de qualsevol símbol polític i democràtic als recintes esportius, en aquest cas el de l'estelada.
2: Una petició que han registrat a la cambra baixa en forma de proposició no de llei. Esquerra reclama al govern central que adopti les mesures mesures necessàries perquè cap institució política, policial o particular pugui prohibir l'exhibició d'estelades o d'altres símbols democràtics i pacífics. Els republicans argumenten que l'estelada és una bandera que representa una opció política, però en cap cas asseguren incita la violència, l'odi o la discriminació. El soci parlamentari de Pedro Sánchez també insta l'executiu a presentar un informe detallat en un termini de 3 mesos.

0: mesos sobre les actuacions que han fet per protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. El text que votarà el Congrés conclou que un estat democràtic ha de perseguir la violència i l'odi i no pas la discrepància política.
1: Més coses, i els expliquem una notícia que sembla que no aconseguim deixar enrere i que ens persegueix. Els agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques per demà, per divendres.
0: Així és, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques aquest mateix divendres per demà. En aquestes localitats s'hi preveu perill molt alt d'incendi forestal, de manera que totes les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es proveeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs en les zones habilitades per fer-ho. Per aquest motiu, han fet també una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural.
1: D'altra banda, tenim novetats en relació a l'incendi que aquests dos últims dies ha cremat a Collserola. La Guàrdia Urbana ha arrestat un home acusat d'incendiar diversos contenidors al barri de la Prosperitat i que, segons els investigadors, Ferran, també podria estar vinculat al foc que es va declarar dimarts.
0: La detenció es va fer ahir dimecres, després que diversos testimonis l'assenyalessin per la crema de contenidors al carrer de Palamós de la capital catalana de Barcelona. Arran de la investigació i del material localitzat, els agents consideren que hi ha prou indicis per creure que també està darrere de l'incendi forestal originat molt a prop d'aquest mateix punt. L'arrestat ha passat avui a disposició judicial, s'ha acollit al seu dret a no declarar i ha quedat així en llibertat, en condició d'investigat per un delicte de danys. El foc de Collserola, recordem, va cremar 55 hectàrees i va obligar també a desallotjar 35 veïns i a confinar-ne 15.000 més als barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró.
1: Doncs quan falten 2 minuts i mig per arribar a 8:15 del vespre, fem una petita pausa per la publicitat i en tornar disseccionarem una notícia, analitzarem tots els detalls d'una de les notícies que ens deixa el dia d'avui.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
3: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
1: I la notícia que avui analitzem amb calma i amb tots els detalls és que l'Institut Català d'Oncologia i la Clínica Gutmann han subscrit un conveni de col·laboració per millorar l'atenció assistencial de pacients oncològics. L'objectiu és que els pacients estiguin acompanyats durant tot el procés de recuperació, des de l'atenció hospitalària fins al retorn del domicili. Pere Parés, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda. Prop del 5% de pacients que s'atenen anualment a l'Institut Gutmann de Neurorehabilitació pateixen una lesió neurològica derivada d'un càncer. Després de tractar aquest càncer, el pacient encara ha de recuperar la mobilitat i el màxim d'autonomia possible. Cristina Bonet, de l'Institut Gutmann, i Isabel Serrano, doctora de l'Institut Oncològic, parlen de la necessitat de coordinar-se.
6: Com el càncer moltes vegades està molt de temps a l'hospital, sigui sense quimioteràpia, sense radioteràpia, ingressos, que a vegades són llargs, que el pacient es perd molt al poder tenir una vida més o menys normal a casa.
7: I per al pacient el que té és aquesta sensació de continuïtat i de coordinació entre ambdós, que no són dos problemes diferents, perquè el teu cos és el mateix.
5: A més, el conveni també contempla la formació entre els professionals de les dues institucions, que compartiran la seva expertesa en neurorehabilitació i càncer, respectivament, i que analitzaran conjuntament dades clíniques per impulsar una recerca col·laborativa.
1: Una de les novetats que incorpora aquest conveni és la possibilitat de fer el tractament al seu domicili. Pere, quin és el recorregut que fan els pacients fins a arribar a casa?
5: Hi ha diferents casos. Hi ha cops que de l'Institut Oncològic passen a ingressar a la Gutmann, especialment quan el pacient ha passat molt temps a la UCI rebent el tractament de càncer i té problemes greus de mobilitat. Hi ha altres casos en què s'envia el pacient a casa i fa la rehabilitació a la consulta o a domicili. Quan la rehabilitació és a domicili, s'acompanya la família i el pacient perquè puguin tornar més fàcilment a la seva realitat quotidiana. Tornem a Santi Bonet, de l'Institut Oncològic, i Serrano, del Gutmann.
6: El que jo deia, te doy el alta i ja vendries un dia a visitar-los a la consulta, perquè si no la família tenen molta por d'anar cap a casa amb una pacient que ha entrat caminant i ara surt amb una cadira de rodes.
7: S'entrenen en el seu entorn real. El que intentem és que no només sigui casa seva com a habitacle, sinó que sigui una tornada a la comunitat.
5: Hi ha casos en què cal recuperar la mobilitat, com per exemple quan el tumor és prop de la columna i comprimeix la medul·la espinal. Altres casos, la rehabilitació que cal fer a domicili és més cognitiva, per exemple quan un tumor cerebral provoca problemes

0: problemes de memòria o d'atenció.
1: Gràcies, Pere Parés. Ara anem amb els esports, però abans un apunt en clau informativa. Mor un home de 72 anys mentre es banyava a la cala d'Escolar de Tossa de Mar a la comarca de la Selva. En el moment dels fets, aquest dimecres al vespre, onejava la bandera verda, però ja no hi havia serveis de vigilància i socorrisme. El banyista era a l'aigua amb un familiar quan es va sentir indisposat. Moment de repassar l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez, que avui no el tenim a l'estudi, el tenim al Camp Nou. José, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Com estàs, Joan?
1: Molt bé, amb ganes de que ens expliquis l'ambient, tot i que encara queden hores,
2: vuit,
1: pel partit.
2: Vuit, l'estadi està vuit. Només hi ha periodistes i gent de l'organització del partit, que començarà a les 9 de la nit. És el partit ajornat de la primera jornada que enfrontarà el Futbol Club Barcelona i l'Atlètic Club de Bilbao. Un Futbol Club Barcelona que a la seva convocatòria té la gran novetat de Rodri Hernández, el capità de la selecció espanyola, campiona del món, que avui formarà part de la llista, però en principi no com a titular. Veurem si hi ha una sorpresa per part de Hansi Flick, però ahir ja va avançar que sí que tindria minuts. No hi és Gavi, que recordem, a ells va rebre un cop al genoll, per precaució encara s'esperarà uns dies perquè torni a l'activitat normal amb la resta del grup, i sí que hi és Balde, que sembla que té decidit quedar-se al Futbol Club Barcelona, però com ja t'he dit moltes vegades aquest estiu, fins al dia 1 a mitjanit jo no dic res i ni dono res per fet. Álvaro Cortés tampoc hi és a la convocatòria respecte al desplaçament a la darrera jornada a ells, perquè sortirà del club. Per tant, molts al·licients per veure el partit d'aquesta nit. No veurem a Dominic Livakovic, s'ha fet oficial la seva incorporació al Barça per les properes 4 temporades. Veurem a Xavi Espar, que ja té dorsal del primer equip, el dorsal número 12. Tampoc veurem a Julián Álvarez, òbviament, perquè no és jugador del Futbol Club Barcelona, però la notícia avui és que el jugador argentí no ha anat per segon dia consecutiu a l'entrenament del conjunt matalassé.
1: S'està fent vol, això, eh?
2: Sí, sí, sí, i encara jo crec que continuarem veient capítols els propers dies, perquè avui s'ha fet el sorteig de la Champions a Mònaco. I qui era Mònaco? En representació del Barça i era el Rafa Juste, i en representació de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín i Enrique Cerezo.
1: En xerrat.
2: Hi ha hagut trobada.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: No sabem el que s'han dit.
2: No. No, de moment no. Per cert, aquest sorteig el Barça ja sap contra qui jugarà en aquesta primera fase.
1: Va, parlem
2: partits,
1: de noms.
2: Partits, partits divertits, mira. El Manchester City a casa.
1: Mare Déu.
2: El PSG fora. L'Aston Villa d'Unai Emery al Camp Nou. L'Sporting de Portugal a fora. El Feyenoord, Van Bronckhorst és tècnic, segon tècnic d'aquest equip, aquí al Camp Nou. Mm-hmm. Visita el sempre complicat camp del Galatasaray, sobretot pel seu ambient. Una visita molt especial al Camp Nou, al còmode Cesc Fàbregas. I el darrer rival és el Sabak d'Azerbaijan, que jugarà el Barça al partit en aquest país.
1: Partits divertits, deies, i complicats, alguns d'ells.
2: Sí, el que falta saber és dissabte el calendari per veure quan li toquen aquests enfrontaments davant el Manchester City, el PSG o l'Aston Villa, si és al començament o si és ja a la part final d'aquesta fase regular. És l'únic que hem d'esperar. Però, home, en principi un Manchester City i un PSG no estan gens malament.
1: Escolta, i el Real Madrid a qui l'ha tocat? Tens els noms dels
2: sí,
1: rivals?
2: Sí, sí, sí. L'Inter de Milà, l'Arsenal, el PSG, la Roma, el Leipzig, Shakhtar, el Lens i l'AEK d'Atenas. Tampoc està malament.
1: No, no està malament.
2: És la màxima competició i el Barça, tots els jugadors, les darreres setmanes han parlat de què és l'objectiu per a aquesta nova campanya. N'hi ha d'altres jugadors o tècnics que diuen que el més important sempre és la Lliga, perquè és la competició de la regularitat,
1: sí,
2: i que a una fase final de la Lliga de Campions són eliminatòries del cau i que si tens un dia dolent s'ha acabat. Per això valoren més la regularitat. Però clar, aquí fa tants anys que no guanyen la Champions que tenen moltes
1: ganes. Sí, a l'aficionat li fa molta il·lusió aquest trofeu sempre. Sí, sí.
2: I per últim, abans de tancar, Brian Zaragoza és nou fitxatge del Real Club Deportiu Espanyol, 24 anys, arriba cedit pel Bayern de Múnich per aquesta temporada amb opció de compra al final de la campanya. Molt bon fitxatge, un jugador dels que ja venien demanant fa temps, desequilibrant amb 1 contra 1, i que pot donar moltes alegries a l'afició periquita.
1: Molt bé, José, gràcies a tu i

0: Hem sentit de luxe i això és gràcies al suport tècnic del Robert Tatay. Per tant, gràcies a tots dos. Escolta, seguiràs al Barça, eh? Seguiràs aquí.
1: Sí, aquí seguiré.
0: Molt bé, José.
1: Estadio a partir de 2:15.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya. Deepfakes, bulos y perfiles falsos para odiar, acosar y hacer daño. Nos quieren perdidos, enfrentados, pero creemos en ti para frenarlo. En Inca ayudamos a la juventud a romper con lo que la amenaza y limita. Entra en inca.es y súmate a la campaña frente al odio y la desinformación. Break the fake.
3: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
4: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
0: Vinga, que ja és dijous, només queden dos dies d'aquesta setmana i encarem el cap de setmana. I per anar fent boca, per anar veient quins plans poden farcir el nostre cap de setmana, l'Eudald Sanz, bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
0: Ens proposa algunes de les notícies culturals que ens deixa el dia d'avui. A veure, amb què comencem? Comencem amb teatre, si no m'equivoco?
5: I tant.
0: I el Festival Temporada Alta, concretament, perquè celebra els seus 35 anys amb 4 estrenes internacionals absolutes i 66 produccions catalanes.
5: Sí, a més la Mostra Gironina oferirà 18 estrenes absolutes més en una edició en què es consoliden les coproduccions amb altres festivals i equipaments culturals. El director del festival, Narcís Puig, destaca algunes de les companyies invitades i el paper de la Xarxa Europea de Teatre en la promoció del festival.
6: Jo diria que és una de les novetats de l'any, que tenim, de fet, 4 estrenes absolutes de companyies internacionals, que jo crec que no havia passat mai a la història del festival, amb algunes companyies molt grans, com Peeping Tom o Neat Company, que han triat Temporada Alta per inaugurar els seus espectacles, i al final aquesta xarxa tant de teatres i festivals com d'artistes fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes, i estem molt contents.
5: El festival arrencarà el 3 d'octubre i s'estendrà fins al desembre amb l'epicentre a Girona, Salt i tota la província de Girona.
7: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
0: I segur que hauran reconegut aquest accent tan característic, perquè ara els parlem de Gènesi, la sèrie sobre la revolució gastronòmica, evidentment, de Ferran Adrià, inconfusible, que s'estrenarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
5: La sèrie tracta la revolució gastronòmica que el cuiner Ferran Adrià i els seus companys de viatge, Juli Soler i Albert Adrià, van dur a terme des del mític restaurant El Bulli. Evidentment, es tracta de la lluita i l'antagonisme, doncs, que durant anys van protagonitzar Ferran Adrià i Santi Santamaria, el pols entre la cuina d'avantguarda i la cuina tradicional. Gènesi també incorpora altres figures de la gastronomia catalana com Oriol Castro, Fermí Puig o Cristina Escrivà per explicar, doncs, la lògica d'aquell moment.
0: Encara queden uns dies per poder-la gaudir i tothom que la vulgui veure des del primer dia on ho podrà fer?
5: Doncs s'estrenarà el 21 de setembre al Festival de Sant Sebastià, però no cal agafar un avió per veure-la perquè, com que és una producció de la corporació, es podrà veure el mateix dia per TV3 i per la plataforma 3CAT.
0: Molt bé, i escolta, això que sentíem era un actor fent de Ferran Adrià, oi?
5: Sí, feia bastant
0: bé, francament.
5: Bé.
0: He dubtat, he hagut de revisar-ho a l'ordinador que tinc a la meva dreta per veure si participava o no el mateix Ferran Adrià, perquè estava, escolta, clavat, era ell.
5: Sí, sí. Del cor de
0: les guilleries. I ara fem un apunt de patrimoni català, perquè la masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres.
5: Els propietaris ho han aconseguit després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, que es coneix com la caçadora de masies a xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com la seu de la Fundació Mas i Terra, que és una fundació que preserva les masies catalanes. Lloret explica que aquesta masia, doncs, seria un habitatge de masoveria i que es farien activitats com, per exemple, batralera.
0: Batralera. Escolta, és un edifici històric de la cultura catalana. Quins retocs fan falta per arreglar-la i posar-la a punt?
5: Doncs Lloret explica que cal intervenir la coberta perquè, si no, la casa, doncs, pot caure. De fet, pateix bastant, eh? Però tot i així, el seu arquitecte, que és el Borja Esteve, assegura que la casa encara està en un estat de conservació òptim per actuar-hi.
8: Estem en un punt on sí, hem de fer un esforç molt gran per restaurar-la, però és restaurable i està en un estat que per mi és perfecte. És perfecte perquè ens permet veure com està

0: fetes aquestes masies, ens trobem amb moltíssimes masies en les que s'ha actuat molt malament i en aquesta tenim la sort de trobar-nos en un estat de degradació però on no s'hi ha actuat gairebé gens, i això és molt bo.
1: L'obra tindrà un cost total de 91.000 euros. Lloret explica que, tot i que demanaran una subvenció, ells han d'assumir el 30% del cost. Per això han començat una campanya de mecenatge.
2: Ara seguim repassant notícies, Audal, en clau cultural, però expliquem a la gent que potser estigui una mica més despistada de la cultura catalana o que al col·legi doncs, no va estudiar aquesta figura, aquest bandoler, el Serra Llonga. Explica'ns qui era exactament.
1: Doncs Serra Llonga era Joan Sala i Ferrer. És el bandoler més famós de Catalunya durant el segle XVII, perquè s'amagava pels boscos de les muntanyes de les Guilleries, el Montseny i el Coll de Cabra, i atacava els camions de mercaderies, els recaptadors de la monarquia, de Felip IV i les masies de la noblesa. Era una espècie de Robin Hood català.
2: Doncs amb el Robin Hood català arribem a la música. I parlem de la Schubertiada, que aquests dies està tenint lloc a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. De qui és el torn aquesta nit, Eudal?
1: Doncs és el torn del pianista alemany Maximilian Krummer, que porta peces de Beethoven, Schubert i Liszt.
2: Ens pots concretar una mica més les cançons que sentirem, per si algú s'hi vol acostar?
1: Doncs sí, serà un repertori bàsicament romàntic, que traslladarà els espectadors a principis del segle XIX, i que és un homenatge, evidentment, a Franz Schubert. De fet, el concert culminarà amb l'imponent Fantasia Wanderer, una peça de gran composició tècnica i compositiva. Aquesta no és la primera vegada que Krummer actua a la Schubertiada, perquè ja hi va ser l'any passat, en el cicle de joves talents, Lead the Future.
2: Canviem de registre, però no de regió, perquè el Festival Acústica de Figueres arrencarà aquest vespre la 23a edició, en un any que preveu aplegar més de 100.000 persones en només 4 dies.
1: La programació inclou una trentena de concerts, pràcticament tots gratuïts, excepte un. El director de l'Acústica, Xavier Pasqual, explica que el festival té per objectiu convertir Figueres en un gran centre cultural aquest cap de setmana.
2: I l'espectacle de pagament, quin és?
1: Doncs l'únic espectacle de pagament serà el que obre el festival, que serà l'escenari del Teatre Municipal al Jardí i que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona. Llach serà reinterpretat per diversos artistes com Joan Reig o Gemma Humet.
2: I a banda d'aquesta actuació, que ho deia l'Audal, l'única que és de pagament, aquesta nit passaran per l'Acústica Quim Mandado, líder de Sangraït i CEO en Dodo Sound, i DJ Alegre. Quiero flotar como el aire
1: y que el viento me lleve a ti. La veu històrica de Sangraït portarà l'Acústica Obrint Camí, espectacle que reivindica els grans himnes del rock i el metall en català. El grup repassa temes com La Jonquera i Guardians i incorpora noves cançons de la formació. Per la seva banda, el grup navarrès Iseo i Dodo Sound, que són els que sonen, porten el seu pop reggae acompanyat en directe per la seva secció de vents.
2: Molt bé, doncs carregat de cultura. Bé, l'Audal, no esperàvem menys, com sempre. Demà més, Audal, gràcies.
1: Fins demà.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
5: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
4: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
6: La brújula d'estiu amb Joan Valentín.
2: I ara la brúixola d'estiu, és moment de viatjar per la història i ja saben que qui té les claus de la nostra màquina del temps particular és el Diego Fernández. Diego, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Recordem a la gent que ahir vam conèixer a l'Oriana Falacci, la seva història més concretament, que era la primera periodista de guerra italiana, una persona que no li tenia por a res, pràcticament, Diego. I avui, un invent. Haurem de conèixer la història d'un invent, si doncs segueixes sí. Aquesta norma que has seguit durant l'estiu.
7: Sí, avui porto la història d'un objecte que potser ara ja no tenim tots a casa, però que abans era pràcticament imprescindible. Mm-hmm. I mira, si et dic que és un, que hi ha un invent que es va crear per pur accident, sí, amb una vareta de fusta, una xamanella i una barreja química, i que va canviar la relació de

0: a la humanitat amb el foc, de què creus que podem estar parlant?
1: D'un encenedor, potser? Un flamigell?
0: No, no, no, no. Dels llumins,
1: ah,
0: una miqueta abans.
1: És veritat.
0: Així no, que anem a...
1: És veritat que el flamigell sí que el tenim a casa. Vull dir,
0: sí,
1: he sigut
0: sí,
1: jo que
0: sí.
1: He tirat pel dret i t'hauria d'haver escoltat. Anem-hi?
0: Sí.
1: Som-hi. On som avui, Diego? Fins on hem de retrocedir per conèixer l'origen dels llumins?
0: Doncs hem de retrocedir a principis del segle XIX. Ens traslladem a la ciutat de Stockton-on-Tees, al nord-est d'Anglaterra, i allà trobem el nostre protagonista, el John Walker. El Walker va néixer el 1781 i va començar com a aprenent de cirurgià, però ho va deixar per la farmàcia i la química. I al 1819 va obrir la seva pròpia farmàcia, el número 59 de High Street.
1: I en aquella època una farmàcia devia ser bastant diferent a les d'ara, entenc, eh?
0: Doncs sí, més que vendre medicaments de caixa, barrejaven compostos estranys i remeis per a les persones i els animals, i el Walker estava obsessionat amb experimentar amb agents capaços de generar llum o combustió, i de fet, ell, quan va descobrir els llumins, no buscava crear cap tipus de llumí, sinó que investigava pastes que fossin combustibles per a fer munició per armes de foc.
1: Vaja, o sigui que l'origen té un punt bastant perillós, sempre es barreja aquí la indústria armamentística sí, pel mig. I com es va produir aquest descobriment que dius que va ser fruit una mica de l'atzar o de la casualitat?
0: Doncs mira, va ser l'any 1826, el doctor Walker estava remenant una barreja química amb una petita paleta de fusta i en acabar va fer un gest bastant normal, que era raspar l'extrem incrustat contra la pedra de la seva xemeneia per netejar-lo, i de sobte va fer foc. Aquest acte casual va ser el seu moment d'il·luminació, literalment, i a partir d'allà va perfeccionar la fórmula combinant sulfur d'antimoni, clorat potàsic i goma aràbica.
1: I des del principi les va idear amb la forma que és ara, perquè ens has parlat de molts invents que no tenien res a veure, és a dir, era una vareta de fusta típica, la caixeta i aquella fina tira de paper de vidre?
0: Doncs mira, primer va provar a fer cada llumí amb tires de cartró arrebossades de sofre, però de seguida va passar a les varetes de fusta i per encendre-les sí que se'n va adonar que només calia fregar-los contra una superfície abrasiva com era el paper de vidre. I d'aquesta manera doncs, va néixer el primer llumí de fricció.
1: I difícil aconseguir-ho i que fos segur, és a dir, que la gent sí, no pogués portar a la butxaca sense risc a un incendi casolà, diguéssim. I devia ser un èxit comercial, entenc, quan ho va aconseguir.
0: Doncs tenim la prova exacta aquí. Mira que moltes vegades és difícil trobar les evidències exactes a l'hora de revisar aquestes històries, però aquesta vegada el propi Walker ho va deixar fàcil perquè tenia un llibre de comptes en què apuntava tot, i de fet avui dia doncs, aquest llibre es conserva al Science Museum de Londres. Allà hi ha registrada la primera venda documentada el 7 d'abril de 1827. Li va vendre un advocat local, el John Hickson, 100 llumins per un xíling, i li va cobrar 2 penics per la caixa de llauna on guardar-les.
1: Carai, quina precisió documental la que ens portes avui. I realment va canviar tant les coses, perquè avui en dia hi ha gent a qui un llumí li pot semblar un objecte quasi insignificant, però en aquell moment potser sí que era més rellevant del que és ara, que com deia tenim flamigells i altres mètodes de fer foc.
0: Doncs mira, la veritat és que sí que les va canviar, perquè abans del llumí per fer foc era un autèntic suplici. Calia fer servir pedra de sílex, acer i esca, o comptar amb sistemes molt més sofisticats però absolutament inaccessibles. Si la llar de foc es consumia, es podia trigar molt en recuperar la flama, i els llumins solucionaven aquest problema, perquè feien que el foc fos portàtil, immediat i accessible per tothom.
1: I una pregunta que et faig sovint, aquest John Walker va aconseguir treure gaire benefici econòmic amb aquest descobriment?
0: Doncs no. No es sap si per modèstia, prudència o falta de visió comercial, el Walker no va patentar mai la seva invenció. I clar, no van trigar en copiar-lo. El 1829, un comercial de Londres anomenat Samuel Jones va copiar la fórmula i va llançar els famosos Lucifers, que serien els primers llumins en produir-se en massa. L'invent es va escampar per tot el món, però el seu veritable creador no acabaria de veure el seu èxit, perquè va morir el 1859 gairebé sense diners.
1: Molt interessant, i quan parlem del nom de John Walker, a la gent li pot venir al cap a la famosa marca de whisky. No sé si hi ha alguna relació, perquè ara he buscat l'origen de la marca, que és 1820.
0: Jo no he trobat cap relació.
1: No, eh?
0: No,
1: perquè
0: no,
1: quan
0: no
1: parlaves de química i tot plegat, haurem d'investigar per aquest fet, perquè la veritat és que la casualitat del nom i de l'època en què coincideixen aquests dos personatges, si realment són dos o és el mateix, ho haurem d'investigar. Demà ens ho portes, el teu has fets, Diego?
0: Sí.
1: Va.

0: Vale, va, fem-ho així.
1: Humilem.
0: I una nova història també t'explicaràs. Mira, potser sí. La del Johnny Walker.
1: Ah, potser. No.
0: Adéu, Diego, gràcies.
1: Adéu.
2: Sara,

0: vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Vinga, i del Diego, de Viatjar per la Història, a Viatjar pel Món. Ja saben qui ens ho porta, això, cada dia. Irene Martín, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
2: Fins on ens vas fer viatjar ahir? Recordem-ho a la gent.
3: Doncs ahir vam anar a Lucerna, a Suïssa.
2: Ciutat envoltada de llacs, de muntanyes i molta història, on també s'hi menja bé, que a mi m'interessa molt. I avui, on ens portes?
3: Doncs mira, ahir, com us vaig dir, viatjarem fins al Japó. Anirem a Kyoto, a una ciutat situada a l'illa de Honshu, i va ser la capital del país durant més de 1000 anys i encara és considerada el centre cultural del Japó. Mm-hmm. És coneguda pels seus temples, els seus santuaris, els seus jardins tradicionals i les seves antigues tradicions que s'han conservat fins ara.
2: Déu-n'hi-do, ens portes molt lluny avui. Per tant, sí. Entenc que maleta grossa i a facturar, és el que toca.
3: Exacte.
2: I ens n'anem cap a Kyoto.
3: Kyoto és una de les ciutats amb més història del Japó. Al llarg dels segles, aquí van viure emperadors, nobles, samurais i monjos, i per això moltes de les tradicions japoneses més conegudes s'han conservat. A més, és una ciutat molt vinculada a la cultura, a la religió i a l'art tradicional japonès. Actualment hi viuen prop 1.5 milions de persones, però tot i ser una gran ciutat, és més tranquil·la que altres ciutats japoneses com, per exemple, Tòquio o Osaka.
2: I què és el que més sorprèn d'aquesta ciutat, a la gent que hi arriba?
3: Doncs mira, una de les coses que més sorprèn és veure com hi ha tradició i modernitat, ja que pots trobar edificis molt moderns i al cap de pocs minuts doncs, arribar a un temple centenari o a un carrer que sembla que no hagi canviat en moltíssims anys. Kyoto és una de les ciutats amb més patrimoni històric de tot el planeta, on només dins de la ciutat hi ha 17 monuments declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i això sense comptar els centenars de temples, santuaris, jardins i edificis històrics que també es conserven. Alguns tenen més de 1000 anys d'història i continuen sent llocs de culte i de reunió per als habitants de la ciutat.
2: Interessant aquesta combinació de tradició i modernitat, que imagino que encara deuen conservar, deuen voler conservar l'essència d'aquests edificis que tenen tants i tants anys d'història. I quin és el monument més visitat? Aquell que no ens podem perdre si anem.
3: Doncs mira, el santuari Fushimi Inari, que és famós pels seus milers de tori vermells, que són unes portes tradicionals japoneses que formen llarguíssims passadissos que s'enfilen per la muntanya.
2: Imatge molt típica aquesta que comentes del santuari Fushimi Inari, jo crec que per xarxes o per documentals tots l'hem vist algun cop. Tenim aquest monument que hem de visitar sí o sí, però altres llocs que no ens podem perdre de Kyoto.
3: Doncs mira, el primer és el pavelló daurat, que és un edifici on les seves plantes superiors estan recobertes amb làmines d'or que brillen quan es reflecteixen sobre l'estany que l'envolta. Un altre lloc imprescindible també és el temple Kiyomizu Dera, que va ser construït sobre un turó i destaca per una gran plataforma de fusta sostinguda sense utilitzar ni un sol clau metàl·lic. I també recomano molt visitar el famós bosc de bambú d'Arashimaya, on els bambús poden arribar als 20 metres d'alçada i formen passadissos naturals per on els visitants poden passejar.
2: I algun racó menys conegut, que potser no estigui a la majoria de guies que trobem sobre aquesta ciutat?
3: Doncs mira, el Camí del Filòsof, que és un sender tranquil que segueix un petit canal envoltat d'arbres. I mira, és curiós perquè la primavera es transforma completament gràcies a la floració dels cirerers i es converteix en un dels llocs més bonics de la ciutat.
2: I som a Japó, una cultura gastronòmica que fa uns anys va arribar amb molta força aquí a casa nostra. Ets de japonès, tu? De
3: no.
2: Sushi, no?
3: No.
2: No?
3: O sigui, vaig al sushi i menjo molt les gambes rebossades, l'arròs, els fideus, tot això sí.
2: Però el sushi...
3: Però el sushi no.
2: No, eh? Els fideus sí, el yakisoba, i això sí que t'agrada, eh?
3: Bueno.
2: Sí. Bueno, si haguessis d'anar a Kyoto, hauries d'explorar, diguéssim, aquests nous sabors. Què trobaríem a Kyoto si seguéssim a un bon restaurant per gaudir d'un dinar com Déu mana?
3: Doncs mira, aquí va néixer la cuina kaiseki, que és una successió de petits plats elaborats amb ingredients de temporada, com per exemple el peix fresc, verdures de temporada o l'arròs. També, com és evident, el sushi és molt famós aquí, però també són molt populars els fideus soba i udon. I de postres no poden faltar els wagashi, uns dolços tradicionals japonesos que sovint tenen formes inspirades en flors, fulles o paisatges naturals. Normalment s'acompanyen amb una tassa de te matcha, que és el famós té verd en pols, que té una llarga tradició a Kyoto.
2: Bogeria amb té matcha també, eh? Ara que comentes aquest nom, últimament tothom el veu, és molt sa, veurem, però la veritat és que a mi no em diu res.
3: No,
2: a mi el té en general,
3: no m'agrada,
2: em costa. Hi ha molta gent molt fan, però jo sóc més de cafè.
3: Sí.
2: Més coses.
3: Una de les curiositats més sorprenents és que Kyoto, durant la Segona Guerra Mundial, va estar a punt

0: de convertir-se en l'objectiu de la bomba atòmica, però finalment va ser retirada de la llista pel seu enorme valor cultural i històric. Per tant, això va permetre conservar gran part del seu patrimoni i gràcies a aquesta decisió, doncs mira, avui podem veure molts edificis històrics. A més, una altra curiositat és la tradició del Hanami, on cada primavera milions de persones es reuneixen sota els cirerers florits per veure la bellesa de les flors. És una celebració molt important al Japó i Kyoto és un dels millors llocs del país per viure-la.
1: Per aquells afortunats que tinguin el temps de vacances i també els diners, que s'han de tenir per anar fins a Japó i fins a Kyoto, consells per la gent que s'estigui mirant ja dates.
0: Doncs mira, el primer és dedicar-hi uns quants dies, ja que hi ha molts llocs per visitar que no es poden veure en només un o dos dies.
1: I el que costen els vols, ja t'hi pots passar ben bé dues setmanes. Una o dues, et diria, perquè és ben lluny.
0: Sí. També recomano utilitzar el transport públic, que funciona molt bé i permet moure's fàcilment per tota la ciutat. I finalment recomano visitar Kyoto durant la primavera o la tardor, ja que a la primavera floreixen els cirerers i la ciutat es torna de colors rosats, mentre que a la tardor els boscos s'omplen de tons vermells, taronges i daurats.
1: Sí que és veritat que aquesta imatge que has insistit molt, amb aquests cirerers, aquest fons rosat, és de postal.
0: Sí.
1: L'hem vist molts cops en moltes pel·lícules i és realment preciós. Per tant, si poden triar, encara tenen més sort, i poden triar la data de l'any, l'època de l'any en la que volen visitar Kyoto, els recomanem aquesta època on els cirerers estan de color rosats i és realment preciós.
0: Sí.
1: La Irene ens ha explicat la història i les característiques d'una ciutat que conserva l'essència del Japó més tradicional, entre temples, jardins i costums que han passat de generació en generació durant molts segles. I demà, divendres, on anirem?
0: Doncs mira, demà, com és divendres, viatjarem a una ciutat d'Erasmus i anirem a un lloc de Polònia.
1: Ah, mira, una ciutat de Polònia, No
0: sí.
1: Sabia que Polònia tenia fama, diguéssim, pels estudiants.
0: Hi ha una que és molt típica.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs mira, demà la descobrim jo, que no tinc ni idea, i tots vostès que potser des de casa tampoc saben quina ciutat ha triat la Irene per passar-hi el seu Erasmus particular radiofònic.
0: Sí.
1: Irene, gràcies, ens veiem demà.
0: Fins demà.
1: I nosaltres posem punt i final a una nova brúixola d'estiu on informativament ha estat molt marcada per aquesta reunió que ha mantingut el govern amb diverses autonomies per veure com es fa aquest repartiment de menors de Ceuta per aprovar aquesta bestreta de 25 milions d'euros. Ho hem analitzat amb una federació aquí catalana que podria estar implicada en un futur, la FEDAIA. Nosaltres ho deixem aquí, demà tornem a la mateixa hora de 7 a 8 del vespre i ara fem una pausa de 30 minuts per repassar l'actualitat que ens deixen avui els companys de Onda Cero a nivell estatal i després a 8:45 tenim una brúixola del Radio Estadio reduïda amb l'Albert Arranz i a les 9 juga el Barça, per tant també el podran seguir a través d'aquesta sintonia d'Onda Cero Catalunya. Com dèiem, nosaltres demà a les 7 del vespre ens tornem a veure aquí al mateix lloc de sempre, la brúixola d'estiu. Adéu-siau, bona nit.
2: La brúixola d'estiu amb Joan Valentín.
3: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, Brújula. José Miguel Azpiroz.
4: Cuatro semanas después del asalto, las costuras de la convivencia en Ceuta empiezan a rasgarse. Elementos radicales aprovechan el hartazgo más que comprensible de los ceutíes y la sensación de vacío que ha generado un gobierno ausente. La ciudad ha entrado en una peligrosa espiral. Los episodios de violencia y las amenazas a diferentes colectivos se extienden en un ambiente cada vez más enrarecido. A esta hora, en estos momentos, se vive una situación de máxima tensión en la playa del Trampolín. Cientos de personas acaban de acceder a la zona, al arenal, donde se habían instalado desde hace días decenas de inmigrantes. Y desbordando a la policía, la turba ha destrozado y ha quemado los improvisados habitáculos que habían levantado con cañas y plásticos. Algunas de estas personas iban armadas con palos. Los inmigrantes se han retirado al espigón desde donde han tirado piedras. Por momentos ha sido una auténtica batalla campal. La policía ha tenido que utilizar pelotas de goma, los antidisturbios han cargado contra los manifestantes. Parece que la situación en estos momentos ya está controlada, pero como les digo, se han vivido momentos de extrema tensión. Desde primera hora de la tarde, una importante manifestación había cortado el paso a los camiones de la Cruz Roja que se dirigían, como cada día, a esta playa para repartir alimentos entre los manifestantes. Como les digo, parece que la situación en estos instantes ya está controlada en la playa del Trampolín, pero los últimos minutos han sido de máximo peligro. Es el último brote de violencia que se registra en Ceuta. Las últimas horas nos dejan, entre otras cosas, el ataque a pedradas de unos 70 inmigrantes a una patrulla del ejército. 4 militares resultaron heridos y 12 de los inmigrantes han sido detenidos. Anoche la policía tuvo que realizar disparos disuasorios para evitar que cientos de personas entraran en la playa del Trampolín.
5: A los españoles.
4: Y esta tarde sí lo han conseguido, como les digo. A esta hora están ardiendo varias de las pequeñas tiendas improvisadas con caña y plásticos que habían construido. Y es que esta tarde ha habido nuevas convocatorias, una en concreto para impedir que el Banco de Alimentos hiciera un reparto. Se repiten también las agresiones a los periodistas. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha visitado hoy Ceuta y ha confirmado un aumento de los delitos de todo tipo. Las agresiones sexuales ya son 17, la mayoría mujeres menores, 14 de ellas inmigrantes llegadas desde la avalancha del 30 de julio. El clima se deteriora por momentos, se deteriora de tal manera que se multiplican también, afortunadamente, los llamamientos a la calma, como ha hecho Abdelá Mustafá, presidente de la barriada de Sidi Embarek.
6: Se está llevando a esta ciudad a un crash, a una ruptura sin precedentes. Y no va a haber Juan Viva que la arregle. El discurso del odio, la falta de respuestas gubernamentales están haciendo que los neonazis aprovechen esta situación para transmitir y ampliar su discurso del odio. Está calando muchísima gente.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més tenim ganes de retre algun homenatge, de recordar alguna personalitat que hagi passat pel món televisiu, perquè no deixa de ser, doncs, un potenciador, no? És una, et facilita que alguna persona, que algun actor, que algun presentador, que alguna persona hagi passat a formar part de les nostres vides, que recordem aquell moment, no? No només pels continguts que ens oferien, sinó per amb qui estàvem veient aquells continguts, en quina època, des d'on ho vèiem, com ens afectava i com fins i tot s'incorporava al nostre lèxic al nostre vocabulari, algunes de les frases, alguna de les dels tics fins i tot que ens aportaven aquestes persones. Per això dic que formen part de nosaltres de moltes i moltes maneres. I això totes les setmanes ens ho porta el grandíssim Robert Calvo!
6: David Cervelló!
5: Sí, senyor! Quina il·lusió! Escolta, això passa, eh? Perquè
6: la 15 anys, sí? Els que facin, no sé, la ràdio del futur o que hi hagi en el futur, parlin amb tant de carinyo com parles tu de les persones que han format part de les nostres vides.
5: Home, és que
6: parlin
5: sembla...
6: de nosaltres, vull dir.
5: És que em sembla totes imprescindible, perquè dèiem, no?, la setmana passada que vam fer el Llongueres, escolta, sí, com, en el meu cas ja, de forma desproporcionada, però com s'incorporava la nostra manera de ser, no? I de cop tant. I volta, escolta, jo perquè limitava, perquè quanta gent feia xic, xic, xic, xic, xic, no? Vull dir que és allò que dius, ostres, s'incorporen, sí, sí, no?, frases. Bueno, veurem avui quins portes, a veure.
6: Sí, bueno, avui, a veure... Vull ara dir el que passarà, sí, avui. Sí. Perquè fa unes setmanes recordaràs que vam parlar aquí d'Emilio Aragón, sí, que et vaig dir, crec que és la celebrity més celebrities de les que hem parlat. La més celebrity és ell, perquè ho ha fet tota la televisió. Tot. Davant, darrere, al mig, al costat, a l'altre costat. amb presentador, productor, director, redactor, actor, tot, realitzador, tot, ho ha fet tot. Però... diguéssim que la celebrity que ve avui,
5: sí,
6: ens emocionarem.
5: Val.
6: Ja estic emocionat ja?
5: Home, doncs, escolta, t'ho imagino.
6: Per què? Perquè celebrem un centenari.
5: Ostres.
6: Avui és una celebrity, és una celebrity centenària.
5: És una centebrity avui.
6: És una centebrity, ja saps, sí. És una centebrity. I a més m'emociona moltíssim perquè és una persona a la que li tinc molt de carinyo sense conèixer-la, perquè crec que és d'aquestes persones que s'ha sabut guanyar o es va saber guanyar l'afecte de tot un país, tot i la seva ideologia política que tots coneixíem, tot i la seva manera de ser, que a alguns els hi podia agradar i altres no, tot i les seves particularitats com a home que tots coneixíem i que podies compartir o no compartir. Tot i aquests factors, és que estic molt emocionat, tot i aquests factors, David, el personatge que avui ve aquí... Potser que és el més important que hem portat en aquesta temporada.
5: Home, doncs escolta.
6: Jo crec que, sens dubte, és el més rellevant i el més important i el que ha fet més coses de tots, de tots els que hem portat. I em he de remuntar, aquesta història remunta al 29 d'octubre de l'any passat.
5: Val.
6: En aquesta mateixa secció.
5: Veure.
6: Misma hora, mismo lugar, del 29, sí, d'octubre del, sí, 2025, quan aquella nit passava això. Estem a les portes de la Castanyada, David.
5: Sí.
6: Si hi ha una cosa que no pot fallar en aquests dies de Tots Sants... Sí.

0: És allò que diu...
1: No és cierto, paloma mía, que estan respirando amor. Aquest home al qual ara escoltarem i que tenia una de les millors veus d'aquest país. Paco Rabal, que no és la celebrity que avui convidem.
2: Val.
1: Avui la celebrity no és Paco Rabal. És la que era la seva companya en aquest Estudi 1, que és Conchita Velasco, David. Bueno, això passava el 29 d'octubre, David.
2: Me'n recordo.
1: I la setmana a sobre, és sí. dir, ja ha passat el Tots Sants,
2: sí.
1: i jo et vaig dir, encara tinc una mica de, d'allò, de reminiscències del sí. Tots Sants i tal, i encara estic recitant el Tenorio, no? I tu vas dir, ah, vale, ara viene quan la maten. Vol dir que ara viene Paco Rabal. I va passar això.
0: Estic una mica enganxat, tot i ser 5 de novembre,
2: sí.
0: al dia de Tots Sants.
2: Estàs castanyero encara, no? encara, eh?
0: Per mi Tots Sants és... El Don Juan Tenorio.
3: Esa armonía que el viento recoge...
0: Aquest home que escoltem, David, és Paco Rabal.
2: Sí, senyor. Avui toca Paco Rabal, llavors?
0: No exactament. No exactament, David. Has picado en el anzuelo. Avui la celebrity d'aquest programa és una cigarra.
4: Si yo soy Teresa la cigarra, mi casita
0: Teresa la cigarra. Per sí, tant, avui la celebrity convidada és Teresa Rabal,
2: sí,
0: David.
2: Sí, senyor.
1: Bé, era el 5 de novembre de l'any passat i jo em reservava, David.
2: Sí, sí, sí.
1: Em reservava per dos motius.
2: Jo no m'atreveixo a dir-ho, però digues.
1: Em reservava per dos motius. L'un, perquè sabia que al març d'aquest 2026, fa 4 dies, seria el seu centenari. I és que avui sí. I saps per què... Saps per què em reservava, David? Perquè no m'atrevia.
2: Home, és que...
1: Perquè no m'atrevia a parlar d'ell.
2: Imagina't.
1: Perquè avui celebrem aquí, a les celebrities del Nits de Ràdio, emocionats com mai, el centenari, perquè va néixer el 8 de març del 1926 de Francisco Rabal Valera, Paco Rabal. Paco Rabal, avui!
2: Sí, senyor! Per mi. Ja el tenim! És que estava la gent que diu... Ja... Paco Rabal.
1: Paco Rabal.
2: I la seva
1: avui
2: veu.
1: Sí, eh?
2: Que la seva veu era, és un personatge a part, mare meva.
1: Això mateix. Crec que avui quedarà clar que Paco Rabal és un home i després és la veu.
2: Sí,
1: la veu d'Espanya és sí, Paco Rabal.
2: Sí, senyor.
1: I moltes coses més d'Espanya, eh? Però la veu és Paco Rabal. Un home que va fer tots els personatges haguts i per haver sense que es perdés ell mateix dins del personatge. És a dir, tots veiem en algun moment Paco Rabal en el personatge, no? Tot i ser... Francisco de Goya, tot i ser un torero de Sevilla, o ser Cristóbal Colón, perquè aquest home, el primer paper que va fer a la televisió, recordem que en aquesta secció, perquè ara vindrà algú i dirà «Ui, t'has deixat de coses!» No hi ha. És que en aquesta secció parlem de les aparicions a televisió dels personatges que portem aquí. I la seva primera aparició a la televisió va ser fent de Cristóbal Colón l'any 1968. Així.
5: Aquí, en Puerto Santo, le llaman... Cristóbal Colón.
6: Vos pues sostenéis que a la India se llega antes cruzando la mar océano que recorriendo la costa de África, ¿no es así?
5: No necesito que me entiendan. Solo deseo que tengan fe en mí.
7: Sé que venís a vernos por una empresa santa y noble. Estimo que vuestra idea es realizable.
5: En nombre de Cristo, ¡levad anclas!
8: ¡Arriba! ¡Oh Dios nuestro! ¡Ayúdanos! Todos son siervos vuestros. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra!
5: Bautizo a esta isla con el nombre de San Salvador, en gloria eterna de Jesucristo, nuestro Salvador.
8: ¡Amén!
7: Bienvenido, don Cristóbal.
5: Os rogamos que toméis asiento a nuestra derecha.
1: Que amb 42 anys... Amb 42 anys t'encarreguin ser Cristòfor Colom.
2: Imagina't, eh?
1: Bueno, és que has de tocar el cel, ja, mai millor dit, perquè bueno, el cel el va mirar molt, Cristòfor Colom. Cristóbal Colón va ser el primer personatge de la televisió de Francisco Rabal, de Paco Rabal, que, a més, va ser la primera gran coproducció de Televisió Espanyola, que havia nascut l'any 56, això és l'any 68, i va ser la primera coproducció perquè la van fer Televisió Espanyola i la RAI, la Ràdio Televisió Pública Italiana.
2: Ah, que bo.
1: Per què? Perquè Cristòfor Colom, diuen, Diuen que era genovès, no?
9: El genovès. El genovès.
1: Ara que dius això, algun dia haurem de parlar d'aquesta altra telèbrica.
9: No, t'ho dic perquè ara cada cop està més de... Que barbaritat, senyor, ladies and gentlemen.

0: Don Rubén Calvo, un fuerte aplauso.
1: Un dia parlarem d'ell, de Javier Gurruchaga.
0: Ai, per favor, quina meravella. Jo és que des que està començant a tornar a sortir, cada cop l'he de recuperar més, perquè m'encanta la seva Corazón de Neon. Sí. M'encanta.
1: Doncs parlarem d'ell, perquè sí, a més parlarem d'ell a col·lació d'un tema que hi ha a Onda Cero Podcast que t'interessarà. Però jo parlarem un altre dia d'això.
0: Molt bé.
1: Francisco Raval, Paco Raval, va fer allà un gran paper com a Cristòfor Colom al costat de Julieta Serrano o d'Aurora Bautista. Wow. Imagina't quin repartiment hi havia allà. I Asunción Balaguer.
0: Quina meravella.
1: Asunción Balaguer, que ja formava part de la seva vida. Mm-hmm. Des de l'any 50 que estaven junts i que feien teatre junts, feien cinema junts. Asunción Balaguer, de Manresa, catalana, que es va casar amb aquest senyor, amb Paco Raval, i que... Ai, jo sempre que penso en Asunción Balaguer penso, pobra dona. Sí, pobra dona, sí, perquè
0: va aguantar molt.
1: Va aguantar l'inaguantable, però crec que he vist una entrevista, preparant aquesta secció, m'he vist algunes entrevistes, i he vist una que els hi va fer Jesús Hermida. Com el fas tu, Jesús Hermida?
0: Está hablando del grandísimo, del inigualable Paco Raval.
1: Sí. Doncs, en aquesta entrevista, Hermida hi va convidar l'Asunción Balaguer i li va dir, no vamos aquí a obviar un tema que està encima de la mesa i que és evident que se tiene que hablar. Que lo mujeriego que és don Francisco Raval. I llavors ella li deia, ja, però és que jo estoy enamorada de la manera que hace teatro.
0: Ah, mira.
1: De la manera como actúa. Es que yo ni me enamoré de él por guapo, fíjese. Sí, em sembla tan interessant, això.
0: Sí.
1: Ella, doncs, segurament, això, hi haurà qui ho criticarà, segurament. Però ella es va enamorar d'un actor de teatre que llavors portava algunes motxilles al damunt, que si les acceptes bé i si no, també.
0: Tenien, possiblement, un pacte de relació, clar, no? un tipus de relació. El problema és que volem mirar totes les relacions sobre el mateix tipus de contracte, clar, no? I potser aquí està l'error, possiblement.
1: Però després he vist unes declaracions de Pepe Villuela on diu, nadie, quiso tanto Asunción Balaguer como Paco Raval.
0: Imagina't.
1: I m'emociono molt perquè penso, hosti, en el fons, l'amor és el que preval a la vida.
0: Sí.
1: Més enllà de... Perquè, clar, Paco Raval...
0: La coherència, el que volen i el que... Els pactes que tinguin entre ells, tu.
1: No, ni que el Paco Raval es va hemorragiar amb totes les dones del món. Al cine i fora del cine. I ell deia, no, en el cine somos actores, somos otra persona cuando actuamos. I una merda. Vull dir, però, vale, tot això ens fa acceptar Paco Raval per tota la grandesa del personatge. Va fer de Cristòfor Colom i després, un any després, va fer allò de No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, don Juan Tenorio.
2: La apuesta fue, ¿por qué un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía? Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio, ¿no es así?
3: Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo.
2: Y aquí estoy.
3: ¿Y yo?
4: Empeño bien extraño, por vida mía.
2: Hablad, pues.
3: No. Vos debéis empezar.
2: Como ustedes iguales, que nunca me hago esperar. Pues, señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, díjeme... ¿Dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio, en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relataros renuncio, remítome a la memoria que dejé allí, i de mi glòria...
1: Bueno, i segueix, José Zorrilla aquí, seguia. Quina meravella. Escoltar això, David. Absolutament. És a dir, aquesta veu, amb aquesta cadència, amb aquesta interpretació magistral de don Juan Tenorio, ningú ha fet de don Juan Tenorio com ha fet Paco Raval. Vull dir, això ja queda per los anales. I aquest home, a més, a mi m'agrada, saps per què? Perquè va començar des de baix.
0: Mm.
1: Perquè s'ho va guanyar des de la més humil de les posicions. Aquest home un dia va decidir que volia ser actor, que la seva vida havia de ser actor, havia de ser actor ell. I va conèixer Dámaso Alonso, que li va facilitar llibres de poesia i el va anar animant, no? I va dir, clar, però com em puc posar jo a fer d'actor? I li va dir, bueno, hi ha uns estudis a Madrid que es diuen Estudios Chamartín, que després van ser Estudios Luis Buñuel, i diu, allà busquen un electricista, si vols anar-hi. I es va posar a fer d'electricista. I allà va començar a conèixer els actors, els directors, els productors, i va començar a dir, escolta, jo si voleu faig d'extra, si voleu, per fer bulto, jo puc fer de bulto. I va començar a fer de bulto. Va fer de bulto a La Rueda de la Vida, l'any 42, El Crimen de Pepe Conde, l'any 46, La Lola se va a los puertos, l'any 47, i així, mica, fins que li donen el seu primer paper. El seu primer paper a les ordres de Rafael Gil, la Reina Santa, i també després a la Fe, l'any 47. Primeres frases, poques frases. Uh-huh. I qui comença allò a labrar-se el futur, no? I ja comença a fer teatre. Visita en diferents ocasions el Teatro Romano de Mérida, que és el seu gran escenari, i allà fa Edipo Rey, no? Edip Rey. I a partir d'aquí ja Paco Rabal es comença a consagrar com a gran actor de l'escena espanyola i que després va aparèixer a la televisió juntament amb el teatre. Uh-huh. Ja avançada la seva carrera, aquest home, després de ser Don Juan Tenorio, amb aquest aire de senyor que tenia, de senyorito, no? Sí. Va fer de torero a la televisió. Mític. A Sevilla, en una sèrie rodada a Sevilla, al costat de la Maestranza, on va fer de Juncal.

0: Buenos días, mi reina. ¿Has descansado bien? Y yo me alegro. Dicen que todas las plazas son redondas, pero es que tú naciste redonda. ¿Quiere usted cruzar la calle, jefe?
1: No, estoy aquí pescando cangrejos.
0: A sus órdenes. ¿Ha visto usted cómo reluce hoy la maestranza?
2: Bé, aquí Francisco Raval estava sota les ordres de Jaime de Armiñán, en aquesta sèrie en la que també, atenció a l'elenco, hi participaven Rafael Álvarez el Brujo, Manuel Zarzo, Emma Penella, Fernando Fernán Gómez, Lola Flores, María Luisa Ponte, Beatriz Carvajal, Cristina Hoyos, Asunción Balaguer, evidentment, Diana Peñalver i Maria Galiana. Ostres. Xupa't esa banderina.
3: Mare meva, quin...
2: Sí. Juncal tenia un repartiment que, sí, que és tot de Goya, de daurat, eh?
3: Quina meravella. Quina
2: quantitat de noms que avui en dia són, memòria viva d'aquest país, eh?
3: Sí.
2: No en queda ni un. Queda la Beatriz Carvajal, que segueix viva, la Maria Galiana també, Diana Peñalver també, però la resta han anat desapareixent mica en mica, malauradament.
3: Sí.
2: Rafael Álvarez el Brujo, que jo sàpiga, no s'ha mort. Però
3: no, encara va fent teatre i és una meravella, amb un paper també que el va marcar per sempre, no? Després, amb les imitacions del Crucirraya, maestro, no?
2: Sí. Jo l'he vist al Brujo, l'he vist en un teatre de Barcelona, crec que el Borràs últimament fent l'alcalde de Zalamea, també l'he vist fent, vull dir, és meravellós,
3: tant,
2: és meravellós.
3: Bé, tant,
2: doncs Juncal era Paco Raval era una mica Juncal sense ser-ho, perquè al final és un senyor que va néixer en el lloc més humil del món, és a dir, a una Múrcia molt profunda, diguéssim, no? Al costat d'unes mines, el seu pare era miner, no? I va néixer en un lloc doncs molt normal. Els seus pares, que van ser Benito Raval i Teresa Valera, van donar llum a aquest noi, la seva mare, vaja, va donar llum a aquest noi a la Cuesta de Gos, al costat d'Àguiles, que és, el va portar a gala tota la seva vida, no? Àguiles, a Múrcia, sempre va portar Múrcia a gala, però després se'n va anar a Madrid, on va començar a fer, doncs això que és el que estem explicant, els primers papers a la televisió i al cinema, evidentment. Juncal va estar dins de Paco Raval, com també ho va estar un truant, que després ja a la dècada, quan van arribar les privades, les televisions privades, vull dir, ell va fer un paper que ja havia fet en el cinema. Va fer una pel·li amb l'Arturo Fernández, que es deia Truanes, i llavors van fer Truanes Televisión l'any 1993, amb l'arribada de les privades, a Telecinco, així.
4: Porque Fosforito es más melancólico. Canta con una tristeza que le sale del fondo del alma.
5: Pero como canta Fosforito la alegría...
4: Su arte está sobre todo en las seguirillas. En cambio, Chaquetón es un buen cantador de soleares, ¿comprendes? Los dos son buenos cantadores, pero tienen estilos distintos.
5: ¡Ey, qué cuá! A uno tiene mucho corazón

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Bueno, pues aquí estamos.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Seguim amb Robert Calvo fent homenatge a Televitrix, a Paco Raval, al grandíssim Paco Raval, i escoltàvem...
5: Heu de veure aigua, eh? Ara donen les notícies.
4: Home, és que escolta, amb aquesta veu en la que ens explicava, doncs, per exemple, les bondats de l'Expo 92 de Sevilla, és que aquesta veu no la pots fer. O sigui, aquesta veu existeix o no existeix. No, ni tan sols és imitable, perquè és això, és única, no? Com dèiem l'altre dia també. Sí, sí.
5: Francisco Raval va ser únic en tot.
4: No, està clar. Sí, sí.
5: Vull dir, és que a més, en tots els personatges que va fer, i sent ell mateix, és una persona única, irrepetible, que avui estem celebrant aquí la seva existència perquè hagués fet 100 anys. El 8 de març hagués fet 100 anys i és el centenari de Paco Raval. I m'agrada que aquests dies també a la televisió s'està celebrant, diuen, centenario de Paco Raval. I dius, ah, és que no està mort. No està mort Paco Raval. No ha mort.